Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, 107.8.

Oh, man, what do you expect? The guy's a gigolo, man. You know, I'm

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. You're unbelievable. I'm

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Ràdio Caldes, 107.8. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs d'Habitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que s'assuma a la memòria democràtica del municipi que també acull el monòlit d'art en record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça del 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclàtor aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa. Una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular. Un nom que es recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme, no, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradanses i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Caldes capta més de 20 milions d'euros del fons europeu Next Generation. El 9-9 ha publicat un mapa del Vallès Oriental amb les empreses o administracions públiques dels municipis més beneficiats per aquesta subvenció europea des de la seva creació. Entre els municipis del Vallès Oriental que més han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui, la qual és una de les viles més petites amb l'impacte més gran, unes xifres que corresponen a més de 1.100 euros per calderí. La Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros d'ajuts europeus recaptats per la comarca fins al 31 de març de 2026. Arrec amb l'Ésser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després de comprar la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí s'ha mantingut en la primera divisió d'hoquei i obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts continuarà el temps tranquil, amb cel serè i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia i sense risc de pluja. Les temperatures es mouran entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà dimecres es mantindrà la mateixa situació amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 graus de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs de Bitàcola. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936, una pintura que se suma a la memòria democràtica del municipi que també acull el monòlit d'art en record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça del 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclàtor aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa. Una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular. Un nom que es recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme, no, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradanses i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Caldes capta més de 20 milions d'euros del fons europeu Next Generation. El 9-9 ha publicat un mapa del Vallès Oriental amb les empreses o administracions públiques dels municipis més beneficiats per aquesta subvenció europea des de la seva creació. Entre els municipis del Vallès Oriental que més han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui, la qual és una de les viles més petites amb l'impacte més gran, unes xifres que corresponen a més de 1.100 euros per calderí. La Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros d'ajuts europeus recaptats per la comarca fins al 31 de març de 2026. Arrec amb l'Ésser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després de comprar la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí s'ha mantingut en la primera divisió d'hoquei i obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts continuarà el temps tranquil, amb cel serè i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia i sense risc de pluja. Les temperatures es mouran entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà dimecres es mantindrà la mateixa situació amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 graus de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: La música de Ràdio Caldes, la fórmula d'estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

estat pensant què et diré quan et trobi, quan tot hagi acabat. Imaginant com serà quan tot torni, on podríem anar. Les terrasses seran plenes.

0: diré quan et trobi on voldràs anar.
1: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs d'Habitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936, una pintura que se suma a la memòria democràtica del municipi que també acull el monòlit d'art en record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldàrium. La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça del 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclàtor aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa. Una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular. Un nom que es recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
3: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme, no, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
2: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradances i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Caldes capta més de 20 milions d'euros del fons europeu Next Generation. El 9-9 ha publicat un mapa del Vallès Oriental amb les empreses o administracions públiques dels municipis més beneficiats per aquesta subvenció europea des de la seva creació. Entre els municipis del Vallès Oriental que més han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui, la qual és una de les viles més petites amb l'impacte més gran, unes xifres que corresponen a més de 1.100 euros per calderí. La Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros d'ajuts europeus recaptats per la comarca fins al 31 de març de 2026. Arrec amb la Sarjà coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després de comprar la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí s'ha mantingut en la primera divisió d'hockey i obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts continuarà el temps tranquil, amb cel serè i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia i sense risc de pluja. Les temperatures es mouran entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà dimecres es mantindrà la mateixa situació amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 graus de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Estiu 2026 a Ràdio Caldes.

0: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Dimecres a les 8 de la tarda, 4 gotes, el programa en què tot té a veure amb l'aigua. L'aigua, la seva gestió, el seu ús i la seva conservació són l'element central del 4 gotes. Cada setmana, Gerard Bosch viatja per tot el país parlant amb experts del passat i el futur de l'aigua i la seva gestió. Recorda, els dimecres a les 8 de la tarda només seran 4 gotes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.
1: Man, what in the world is happening here?

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs d'Habitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que se suma a la memòria democràtica del municipi que també acull el monòlit d'art en record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça del 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclàtor aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa. Una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular. Un nom que es recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble de Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradanses i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra la Carlin. Caldes capta més de 20 milions d'euros del fons europeu Next Generation. El 9-9 ha publicat un mapa del Vallès Oriental amb les empreses o administracions públiques dels municipis més beneficiats per aquesta subvenció europea des de la seva creació. Entre els municipis del Vallès Oriental que més han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui, la qual és una de les viles més petites amb l'impacte més gran, unes xifres que corresponen a més de 1.100 euros per calderí. La Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros d'ajuts europeus recaptats per la comarca fins al 31 de març de 2026. A Rec amb l'Ésser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després de comprar la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí s'ha mantingut en la primera divisió d'hoquei i obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts continuarà el temps tranquil, amb cel serè i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia i sense risc de pluja. Les temperatures es mouran entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà dimecres es mantindrà la mateixa situació amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 graus de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ràdio Caldes, la banda sonora d'aquest estiu.

A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs de Bitàcola. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que se suma a la memòria democràtica del municipi que també acull el monòlit d'art en record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. La plaça del Cargol ja llueix la nova placa que la bateja oficialment com a plaça del 30 de juliol de 1873. La plaça que fins aquest cap de setmana tenia el nom de Marquès de Caldes ha canviat de nom amb la denominació aprovada per la Comissió del Nomenclàtor aprofitant la celebració de la Festa de la Defensa. Una celebració que es va recuperar dissabte després de 90 anys sense fer-se. Una festa que és a la vegada una reivindicació de la memòria històrica i popular. Un nom que es recupera gràcies als calderins i calderines, tal com ha expressat l'alcalde Isidre Pineda.
2: Però en un dia com avui el que estem enviant és un missatge de que deixem el feixisme enrere, avui i cada dia. I de fet el que fem és recuperar el nom que li va donar al poble Caldes i per tant que li va donar la gent aquesta placeta petitona, que ja no serà la plaça Marquès, que ja no tindrà un títol dinàstic, que ja no tindrà un nom que va decidir el franquisme. No, tindrà el nom que van decidir els calderins i les calderines, perquè els pobles que sabem d'on venim, doncs segurament tenen molt més clar cap allà on van.
1: A banda de la inauguració de la plaça, durant la jornada es van recuperar unes partitures inèdites composades per l'ocasió, es van cantar uns rigodons bèl·lics, un taller per aprendre a ballar contradances i gitanes i es va fer també un recorregut pels indrets protagonistes de la batalla contra l'atac carlí. Caldes capta més de 20 milions d'euros del fons europeu Next Generation. El 9-9 ha publicat un mapa del Vallès Oriental amb les empreses o administracions públiques dels municipis més beneficiats per aquesta subvenció europea des de la seva creació. Entre els municipis del Vallès Oriental que més han rebut es troben Granollers, Montmeló i Mollet, seguits de Caldes de Montbui, la qual és una de les viles més petites amb l'impacte més gran, unes xifres que corresponen a més de 1.100 euros per calderí. La Generalitat situa en prop de 225 milions d'euros d'ajuts europeus recaptats per la comarca fins al 31 de març de 2026. A Rec amb l'Ésser ja coneix el calendari de la pròxima temporada d'Hockey Lliga. Després de comprar la plaça del filial de l'Igualada, el club calderí s'ha mantingut en la primera divisió d'hoquei i obrirà la temporada amb la rebuda de l'Hockey Club Liceo el dissabte 31 d'octubre. Els actuals subcampions encara hauran d'esperar per venir a la Torre Roja perquè els calderins primer jugaran la Lliga Catalana, la primera competició oficial de la temporada. Una competició que serveix per posar a to els jugadors d'Eduard Candami, que encara es troba en plena reconstrucció de plantilla. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts continuarà el temps tranquil, amb cel serè i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia i sense risc de pluja. Les temperatures es mouran entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà dimecres es mantindrà la mateixa situació amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 graus de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Damunt la mar rissada d'avions. Cau a tal de sora baixa, vermell i calent, massal i merengada sa pell.
1: Cases no són fàcils, cases no són fàcils, cases no són fàcils.

Tomorrow's there is no, of course there's no sun.

0: Fórmula
1: FórmulaCat. 60 minuts de la millor música en català d'ara i de sempre.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Fem un últim cop.
4: Des del sostre meu? O vols fer-ho?
3: M'estimes.
4: Sí. Gràcies.

0: Fórmula Cat, una hora de la millor música en català.
1: Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar o vapejar amb sancions per a pares i mares. A més, equipara el tabac als productes de nova generació com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser ara aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
2: I esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
0: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
3: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. En arribar han trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
3: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
4: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
0: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per regenerar energies renovables.
3: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
0: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
3: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'esperen que sigui accessible a partir de la tardor.
0: Als esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
5: Penya contra Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria veure el partit pel títol entre dos equips catalans.
0: I volem saber si la calor ha de remetre. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns núvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Iván López, a la coordinació, José Gallardo. Passant gairebé 4 minuts a les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar els menors de 18 anys i també amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments en la reunió d'avui. Maite Polo, bon dia.
7: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
2: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30%. 1% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año, y es el principal factor de riesgo evitable.
7: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
2: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
7: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
0: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Seguim amb tu, Maite.
7: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
7: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. Els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
0: I encara en relació amb la salut i amb l'època d'altes temperatures que patim, la setmana passada es van atendre unes 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
3: El perfil més atès aquests dies és el de majors de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància i d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta aquesta matinada.
3: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per una discussió relacionada amb un home que havia trencat l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Diverses patrulles han anat al lloc dels fets per detenir aquest home per incompliment de condemna, però en arribar l'han trobat ferit de gravetat per arma blanca. El servei d'emergències l'ha traslladat a un centre hospitalari on ha acabat morint. Segons fonts policials, l'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
0: La policia investiga tres possibles crims masclistes comesos en menys de 24 hores a Toledo, Alacant i Màlaga.
3: A Almoradí, Alacant, s'ha detingut un home de 61 anys com a presumpte assassí de la seva dona de 56. A Alameda de la Sagra, Toledo, la Guàrdia Civil ha detingut un home de 48 anys acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I en Tequera, Màlaga, un home de 35 anys ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien dos fills de 4 i 7 anys.
0: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
3: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-00-1122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
0: I el detingut per la mort d'una dona de de 75 anys de Soses, al Segrià, no passarà avui a disposició judicial.
3: La previsió és que el detingut de 18 anys no declari davant del jutge fins dimecres o dijous, un cop hagin finalitzat els interrogatoris policials. La desaparició de la dona es va denunciar dissabte a la nit, quan es va localitzar la gossa que campava sola pel poble. Poc després se'n va trobar el cadàver, amb senyals evidents d'haver patit una mort violenta en un camp de blat de moro a tocar de la carretera de l'entrada del municipi. L'Ajuntament de Soses ha fet una crida a preservar la intimitat de la família de la víctima, a qui enterren avui, i a no contribuir a la difusió de rumors o informacions sense confirmar.
0: El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures, i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en el Consell Executiu celebrat avui amb la primera participació del conseller Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
4: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
9: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
0: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics de Ciutat Vella per incompliment de la normativa i de soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de dos locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
3: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta. Les inspeccions es focalitzen en la inspecció dels locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Batlle és regidor del districte de Ciutat Vella.
10: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent i la gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i va millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
3: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats al consistori, no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
0: Canviem de capital. Tarragona fa un pas més per a la creació de la futura comissaria mixta dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana. Es tracta d'un model pioner a Catalunya. El darrer ple abans de l'estiu ha aprovat la cessió de terrenys a la Generalitat per fer possible el nou equipament. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Tarragona ha fet un pas decisiu per impulsar la futura comissaria mixta que compartiran Mossos i Guàrdia Urbana. El ple municipal ha aprovat amb l'única abstenció de Vox la cessió al Departament d'Interior de l'ús de 400 metres quadrats de l'estació d'autobusos durant 50 anys. La nova comissaria serà pionera en municipis de més de 100.000 habitants, com ha destacat l'alcalde Rubén Viñuales.
12: És un model de treball nou. No compartirem espai, compartirem mètode de treball entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Tarragona. Repeteixo, la ciutat més gran de Catalunya que tindrà aquest model. Compartirem fins i tot el programari informàtic.
11: D'altra banda, l'Ajuntament ha aprovat la cessió amb una mutació de manial dels espais de la Tabacalera que acolliran la futura Biblioteca Pública de l'Estat. En un escenari diferent per obres, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament ha celebrat l'últim ple del curs polític avui.
1: Notícies en xarxa.
0: En setè, en plena política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
3: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc, i som, pel present i pel futur, independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el CIEMENT i el Consell de la República.
0: I l'empresari Julio Martínez no aclareix davant del jutge amb qui va mediar José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, ni tampoc quan va cobrar.
3: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
0: Catalunya retrocedeix en l'assoliment dels objectius de generació d'energies renovables. Segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat, l'any 2025 el territori ha generat un 3% menys d'aquesta mena d'energies respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya. Són xifres per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, al full de ruta oficial del govern català en aquesta matèria. Marc Pijuan, bon dia.
13: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
14: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això, doncs, és un missatge preocupant, que implica, doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
13: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
0: Doncs encara en relació a les energies renovables, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat en relació al Pla Ter dedicat a les energies renovables. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla que està generant un fort rebuig arreu de Catalunya. Amb Girona FM, Marc Guives.
15: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Pla Ter pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
16: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat tothom s'hi podrà unir si així ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
15: Amb el lema "Foc a aquest Pla Ter", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i fotovoltaica.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Barcelona instal·larà amortidors d'impacte per motoristes a les sortides de les Rondes i de la Gran Via.
3: Altres punts que s'estan estudiant per col·locar-ne són túnels com el de les Glòries, el de les Ceps o el de la Ronda de General Mitre. Es tracta d'una prova pilot que es preveu fer el 2027 amb uns 6 dispositius amb capacitat d'absorbir impactes fins a 50 km per hora. A banda, també es farà una altra prova pilot per millorar la visibilitat d'elements urbans i obres amb colors reflectants i delineadors.
0: Entitats ciclistes rebutgen la supressió de la bicicleta compartida a Barcelona i n'exigeixen una nova regulació.
3: El Bicicleta Club de Catalunya, amb el suport de Catalunya Camina, Eixample Respira, Revolta Escolar i la Xarxa de Bicibusos de Barcelona, ha rebutjat la decisió del govern municipal de no renovar les llicències dels serveis de bicicleta compartida. Les entitats consideren que és una mesura desproporcionada i exigeixen que l'Ajuntament elabori una nova regulació per corregir els problemes d'aparcament i de convivència.
0: I la UNESCO revalida la designació del Geoparc Orígens com a espai de desenvolupament sostenible d'alta qualitat fins al 2029.
3: Aquesta distinció, coneguda com a targeta verda, és un reconeixement per la feina feta i garanteix el manteniment de la designació de Geoparc Mundial durant 4 anys més. La revalidació implica un examen exhaustiu que combina una avaluació documental profunda amb una visita de camp de 5 dies. Durant els darrers 4 anys, els llocs d'interès geològic han passat de 80 a 116.
0: I ens demanen pas des de Televisió de Costa Brava, perquè avui la plataforma Carreteres Dignes ha fet una compareixença pública per expressar el seu descontentament. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia. No, tenim problemes. Hem perdut la connexió amb Marc Montes. Intentarem seguir més endavant amb aquesta notícia. Us intentarem explicar al llarg d'aquest informatiu i ara hem de passar a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés que es preveu de cara a la tardor. Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana i que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant a la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades podrà escoltar els cors de l'Orfeó Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
18: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeó Català. L'Orfeó Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
17: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. La Supercopa ACB, que es disputarà a l'Olímpic de Badalona, ja coneix els emparellaments, no?
5: La primera semifinal, bon dia, Marta, la disputaran la Penya i el Baskonia, i la segona, el València i el Barça. El 19 de setembre, els 4 equips juguen o jugaran per assegurar-se un lloc a la final, que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
19: L'equip badaloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que, a més, sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
20: No nosaltres, sinó els 4 equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
19: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
5: Precisament l'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de la CB contra el conjunt valencià.
6: Un repte, un plan venjança també esportiu, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
5: Per cert, que el Barça ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude. Es tracta d'un alè nord-americà de 27 anys i 1,98 m i que signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. Amb passaport nigerià, Umude jugarà en qualitat de Cotonou i és especialista defensiu, però a poc a poc va creixent en la faceta ofensiva. I també encara en bàsquet, el que i la seu ha incorporat Palmyre Mbu com a nova jugadora. Es tracta d'una interior francesa que prové de la Universitat de Rhode Island. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units, on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça, que van alçar la Copa del Món, i ha avançat quan serà la presentació de Yedemi.
21: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
5: Doncs demà es farà aquesta presentació de Yedemi. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada. El conjunt blanquiblau, que continua a l'estada a Torremirona, s'enfrontarà al Pau Francès a partir de 7:45 de la tarda al Municipal de Peralada. Un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats. A la Lliga F, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria. La davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats. L'escoltem.
22: Pues yo creo que me ayudará mucho a crecer, tanto como persona como futbolista. Y también pues espero disfrutar muchísimo de al final lo que me gusta hacer, transmitirle pues eso, ese trabajo, tanto pues como con balón, como pues en esa fase defensiva que a veces igual cuesta un pelín más.
5: Mirari Uria, a més, és internacional en les categories inferiors de la selecció espanyola, amb qui ha guanyat l'Eurocopa Sub-19 i també el Mundial Sub-20.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 3:15. Això vol dir que nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la CIS de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt, però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Aquestes preguntes i altres curiositats formen part del Museu Particular de l'Àlex Rebollo i Anna Maria Endavent. Cada dilluns a 8:45 del vespre obrim les portes d'aquest museu particular. Us ve de gust visitar-lo?
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Bon dia, són 2:45.
4: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
3: El govern espanyol endureix la llei antitabac i prohibeix fumar o vapejar a l'aire lliure en llocs com terrasses, piscines, parcs nacionals o espectacles en obert. El nou text també endureix les multes, restringeix la publicitat i prohibeix específicament als menors fumar i vapejar. A més, equipara el tabac als productes de nova generació, com vapejadors o cigarretes electròniques. La norma haurà de ser aprovada pel Congrés abans d'entrar en vigor. Mònica García és la ministra de Sanitat.
5: Esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares y es el principal factor de riesgo evitable.
3: És dimarts 21 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Investiguen la mort d'un home apunyalat a Barcelona després de trencar l'ordre d'allunyament de la seva exparella, Esther Minguell.
6: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís de matinada per una discussió relacionada amb aquest trencament de condemna. Arribant, trobat l'home ferit de gravetat. L'atacant seria una persona que estava amb la dona en aquell moment, tot i que no consten detencions.
3: La Generalitat aprova ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona.
6: Es tracta de bestretes a compte de les indemnitzacions futures. Pels comerços es facilitarà finançament preferent. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, assegura que el govern no escatimarà esforços.
7: El que calgui, és a dir, la quantitat econòmica, la que calgui per atendre totes aquestes bestretes fins que es determinin les indemnitzacions i, per tant, es determini qui paga què. Per tant, no hi ha una quantitat econòmica definida, sinó la que calgui per atendre totes aquestes bestretes.
3: Catalunya fa marxa enrere en els objectius per generar energies renovables.
6: L'any 2025 ha generat un 3% menys d'aquestes energies respecte a l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica a Catalunya, per sota del 16% registrat el 2024. Són dades de l'Observatori de les Energies Renovables.
3: En cultura, el Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeó Català, aprofitant un nou accés.
6: Es tracta d'una nova entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor.
3: Els esports, Jordi Cervantes, possible final catalana a la Supercopa ACB.
8: Penya, Baskonia i València-Barça seran les semifinals de la competició que es disputarà del 19 al 20 de setembre. Per tant, l'Olímpic de Badalona, seu de la Supercopa, podria viure el partit pel títol entre dos equips catalans.
3: I volem saber si ha de continuar la calor. Luis Mi Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta polseguera, aquest ambient marcià a gran part de Catalunya, i és que tenim molta calitza ara mateix en suspensió. I combinats amb aquests moments de pulsim, també hi ha alguns nuvolots que van deixant alguna gota de fang. Aquest matí les teníem bàsicament a la costa de Tarragona, també al voltant de la costa barcelonina, però estem parlant de pluges molt poc importants. Al llarg d'aquesta tarda, algun ruixat una mica més apreciable apareixerà per l'Ebre, i com va passar ahir, compte, perquè tindrem alguna tempesta seca acompanyada de vent, bàsicament, però no esperem que hi hagi les ventades igualment que teníem ahir a alguns racons del Penedès, de Tarragona o del Barcelonès, per exemple. També aquesta tarda, independentment, algun ruixadet molt local apareixerà cap a la capçalera de la vall de Camprodon, aproximadament, o també a l'Alta Garrotxa. I sempre amb molta calor i, sobretot, molta xafogor. Tornarem a fregar els 40 graus a Lleida. Demà una situació molt semblant i, fins i tot, encara amb més calor. Déu-n'hi-do. N'estem pendents a la xarxa.
3: El control de so, Ivan López, a la coordinació, José Gallardo. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: El Consell de Ministres ha prohibit fumar i vapejar als menors de 18 anys i amplia els espais sense fum, des de les terrasses dels bars i restaurants fins als campus de les universitats. Són alguns dels punts destacats de l'avantprojecte de la nova llei antitabac que el govern de Pedro Sánchez ha enllestit abans de marxar de vacances i que ara ha d'aprovar el Congrés. El gabinet de l'executiu també ha aprovat l'avantprojecte de la nova llei de medicaments. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. El gabinet de Pedro Sánchez vol prohibir fumar, vapejar i consumir bosses de nicotina als menors de 18 anys. Fins ara només n'estava prohibida la venda als adolescents. La ministra de Sanitat és Mònica García.
11: Y esta reforma persigue un objetivo que es muy claro, que es proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación libre de tabaco. Hay que recordar que el tabaquismo continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Es el factor de riesgo del 30% de los cánceres de nuestro país y, por supuesto, es un factor de riesgo imprescindible y fundamental en muchas de las patologías respiratorias. Provoca 50.000 muertes al año, repito, 50.000 muertes al año y es el principal factor de riesgo evitable.
10: També ampliarà els espais sense fum. Prohibeix fumar a totes les terrasses de bars i restaurants, a les zones d'oci a l'aire lliure, com ara els festivals i els concerts, a les instal·lacions esportives, piscines col·lectives, marquesines de transport, als campus universitaris i dins dels vehicles d'ús laboral. El projecte de llei equipara els vapejadors i altres productes amb nicotina al tabac convencional i amplia les restriccions a la publicitat i la promoció d'aquests productes. El Consell de Ministres també ha aprovat la nova llei de medicaments. Vol garantir més equitat d'accés als fàrmacs i accelerar la incorporació de nous medicaments al Sistema Nacional de Salut.
11: La ley persigue también otros tres grandes objetivos. Uno es incorporar antes los medicamentos innovadores que llegan al mercado y que necesitan los pacientes. Queremos agilizar, queremos modernizar el acceso temprano a los medicamentos innovadores. La segunda es aumentar la presencia de genéricos y biosimilares para poder generar competencia, generar ahorro. Y la tercera es dotar al Sistema Nacional de Salud de más herramientas para poder prevenir y para poder afrontar los desabastecimientos.
10: Ara els dos projectes de llei els haurà de tramitar el Congrés.
3: Una llei que restringeixi més la contaminació atmosfèrica és justament el que demanen investigadors de l'Institut IS Global arran d'un nou estudi que associa la pol·lució durant la infància amb un risc més elevat de desenvolupar síndrome metabòlica, una conseqüència poc estudiada de respirar aire contaminat. Continuem amb tu, Maite.
10: La síndrome metabòlica és un conjunt de factors de risc com l'obesitat abdominal, la hipertensió arterial i les alteracions de la glucosa en sang que poden augmentar el risc de desenvolupar diabetis de tipus 2, per exemple, i malalties cardiovasculars en etapes posteriors de la vida. Parisa Montazzeri és investigadora d'IS Global i una de les autores de l'estudi. Ho ha explicat a la xarxa.
12: Al estar más expuestos, tienen un aumento de riesgo de padecer esta enfermedad luego en su vida. Es como el hecho de fumar, ¿no? Poner una ley siempre tiene más poder y sería una llamada de seguir reduciendo los niveles de contaminación para poder proteger la salud de los niños.
10: L'estudi ha analitzat l'aire que respiren més d'un miler d'infants d'entre 6 i 11 anys a França, Grècia, Lituània, Noruega, el Regne Unit i Espanya. I els han fet revisions mèdiques i han vist un risc més elevat d'emmalaltir per la contaminació que respiren a l'escola que no pas a casa per la quantitat d'hores més elevada que passen als centres escolars.
3: I encara en relació amb la salut i en concret amb l'època d'altes temperatures que patim. La setmana passada es van atendre 650 persones a l'atenció primària per problemes de salut relacionats amb els efectes de la calor.
6: El perfil més atès aquests dies és el de major de 80 anys i persones d'entre 15 i 44, segons dades del Sistema d'Informació per la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. D'altra banda, pràcticament 200 persones han passat per urgències per condicions derivades de la calor, com ara insolacions, cops de calor, deshidratació o síncopes. Una vintena de persones han hagut de ser hospitalitzades.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que ha estat ferit per arma blanca al passeig marítim de la Barceloneta de Barcelona aquesta matinada.
6: El cos ha rebut l'avís a quarts de quatre per Barcelona

0: acusat d'assassinar la seva parella davant dels tres fills, un d'ells menor. I Antequera, a Màlaga, un home de 35 anys, ha assassinat la seva parella de 30 i després s'ha suïcidat. Feia 3 anys que la víctima havia denunciat l'home per maltractaments. Tenien 2 fills de 4 i 7 anys.
1: Si es confirmen com a feminicidis, augmentarien a 32 les dones mortes a mans de les parelles o exparelles des de l'inici de l'any a tot Espanya.
0: La xifra s'elevaria als 1.373 assassinats des que es va iniciar el recompte el 2003, segons dades del Ministeri d'Igualtat. Us recordem que el WhatsApp d'assessorament a les víctimes és el 601-001122 i que el telèfon al qual s'ha de trucar en cas d'emergència és el 112.
1: Vint minuts i seran les 3. El govern ha aprovat ajuts immediats per als afectats per l'esvoranc de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona. Per als veïns seran bestretes a compte de les indemnitzacions futures i per als comerços es facilitarà finançament preferent. Ha estat en la reunió d'avui de l'executiu que s'ha pres aquesta decisió. Ha estat, per cert, la primera del nou conseller de Drets Socials, Raúl Moreno. Mont Carvajal, bon dia.
2: Bon dia. La Generalitat avançarà diners als afectats de l'esvoranc del Putxet que han hagut de ser desallotjats. Ho farà utilitzant els diners del fons de contingència i sense quantitat limitada. Ara bé, després, un cop s'hagin esclarit les responsabilitats de l'accident, es descomptaran de les indemnitzacions. Ho ha explicat la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
3: I fa bestretes a futures, a descomptar, si em permet l'expressió, de les indemnitzacions que es tancaran ja un cop la investigació feta i un cop, però, com els deia, des del govern el que hem volgut fer és dir, escolti, les indemnitzacions, la investigació, tot això ja vindrà, però ara el que hem d'atendre és a qui no té culpa de res, que són els veïns i veïnes i els comerços afectats i l'activitat econòmica. I per això hem articulat aquests ajuts i aquestes bestretes. I llavors ja passarem a comptes, no?, i veurem qui paga què.
2: Pel que fa als comerços, el govern ampliarà la línia d'emergències de l'Institut Català de Finances perquè hi puguin accedir de manera ràpida i preferent. Paneque ha dit que no hi ha danys estructurals als edificis afectats.
1: No deixem Barcelona perquè creixen prop d'un 4% els expedients a comerços, terrasses o allotjaments turístics a Ciutat Vella per incompliment de la normativa i soroll. Per primer cop, l'Ajuntament tanca durant un any la terrassa de 2 locals reincidents ubicats a la Rambla, que és el carrer més expedientat.
0: El consistori també ha iniciat els tràmits per tancar durant un any 12 terrasses més de Ciutat Vella que acumulen sancions greus. Durant l'any passat es van fer més de 10.000 inspeccions en aquest districte i des del 2023 s'han obert prop de 13.000 expedients. 6 de cada 10 són d'activitats, un 20% d'ocupació de l'espai públic i el 20% restant d'obres. Es concentren sobretot al Raval i a la Barceloneta i les inspeccions es focalitzen en inspeccionar locals reincidents en l'àmbit comercial, terrasses i allotjaments turístics. Albert Valle, regidor del districte de Ciutat Vella.
4: No deixarem de buscar solucions i fórmules per lluitar contra els incomplidors que no respecten la normativa una i altra vegada. Els punts d'impunitat estan desapareixent i la gent és conscient de que no hi ha barra lliure, i mai millor dit, per aquest tipus d'infraccions. Tardarem més o tardarem menys, però en qualsevol dels casos, com repeteixo, estarem molt pesats en aquest tema.
0: A una trentena de locals que acumulen incompliments reiterats, el consistori no els aplica la renovació automàtica de la llicència per tenir terrassa.
1: I el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha fet avui el seu primer acte al càrrec. Ha estat a Terrassa, on ha inaugurat una residència per a persones amb discapacitat. Ràdio Municipal de Terrassa, Quico Simó, bon dia.
5: Bon dia. Doncs la nova residència Amunt per a persones amb discapacitat intel·lectual ja és una realitat. L'equipament s'ha inaugurat aquest dimarts en presència del president del Parlament, Josep Rull, i el nou conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno. Es tracta del primer equipament de la Fundació Ampans fora de la comarca del Bages. La residència Amunt ha estat possible després d'anys de reivindicacions de la coordinadora Capaç i del suport de les administracions. Situat al barri de Sant Llorenç, l'equipament suma 3.000 metres edificats en un terreny cedit per l'Ajuntament. Té 60 places de residència repartides en 10 unitats de convivència. A la planta baixa hi ha el centre de dia per a 20 persones amb espais equipats per a les activitats i necessitats dels usuaris, tot en un espai concebut amb criteris d'accessibilitat i qualitat arquitectònica per promoure l'autonomia personal i enfortir el vincle comunitari. La residència Amunt ha costat 7,8 milions d'euros, una tercera part dels quals finançats amb fons Next Generation.
6: Notícies en xarxa.
1: Obre. obrim plana política, l'independentisme es manifestarà per la Diada a Barcelona, Girona i Amposta i ho farà apel·lant al present i al futur.
0: La manifestació unitària tindrà per lema "I soc i som pel present i pel futur independència" i tornarà a ser descentralitzada amb seus a Barcelona, Girona i Amposta. Pretén canalitzar el malestar de la societat catalana per qüestions com els problemes a Rodalies, les dificultats per accedir a l'habitatge i la situació dels serveis públics o de la llengua. La protesta l'organitzen l'ANC, Òmnium Cultural, l'AMI, la Intersindical, el Ciemen i el Consell de la República.
1: I l'empresari Julio Martínez no ha aclarit davant del jutge amb qui va mediar l'expresident Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra ni tampoc quan va cobrar.
0: Martínez ha ratificat davant l'Audiència Nacional que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero va mediar pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, però no ha aclarit amb qui es va posar en contacte per aconseguir l'ajut ni quants diners va cobrar. Segons expliquen fonts jurídiques presents a l'interrogatori, Martínez ha declarat exactament el mateix que va exposar en l'escrit que va enviar aquest dilluns al jutge i ha confirmat que Zapatero era el que va marcar els passos a seguir per aconseguir finançament per l'aerolínia.
1: Tornem a Catalunya, que retrocedeix en l'assoliment dels objectius per generar energies renovables, segons l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables, l'Overcat. L'any 2025, el territori ha generat un 3% menys d'energies d'aquest estil respecte de l'any anterior i ha cobert una mica més del 15% de la demanda elèctrica, per sota del 16% registrat el 2024 i molt lluny del 50%, que és l'objectiu fixat al Proencat, el full de ruta oficial del govern. Marc Pijuan, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Una de les altres conclusions que es desprèn d'aquest document és l'augment de la dependència energètica. En xifres, enguany s'ha importat un 6,5% d'energia més que l'any 2024. Aquest 2025, de fet, la demanda elèctrica catalana s'ha cobert amb poc més del 16% amb recursos propis i amb prop del 84% amb recursos aliens. Víctor Cusí, portaveu d'Overcat, alerta dels perills de no treballar per revertir aquesta situació.
7: Catalunya importa més electricitat de la que aconsegueix generar amb fonts renovables. Això doncs, és un missatge preocupant que implica doncs, més dependència energètica de l'exterior i, per tant, ens dona problemes de seguretat energètica, de competitivitat i de capacitat de generar aquí l'energia que necessitem.
6: En aquest sentit, Cusí ha volgut destacar la gran quantitat de projectes en tramitació, 231 eòlics i 1.107 fotovoltaics, que permetrien millorar aquesta tendència. Ara bé, ha denunciat que les traves administratives endarrereixen la seva implementació. De fet, des de l'entrada de la documentació i fins a l'autorització per posar en marxa un projecte d'energies renovables, poden passar 900 dies en parcs fotovoltaics o 1.200 en eòlics. A més, Catalunya aplica les taxes de tramitació de projectes més elevades de l'Estat. Per exemple, per un parc eòlic, aquí a Catalunya es paga 9 vegades més que a l'Aragó o 20 més del que es paga a Galícia.
1: Doncs justament, Unió de Pagesos s'ha pronunciat avui amb rotunditat sobre el Plater, el Pla Territorial Sectorial d'Energies Renovables, que impulsa la Generalitat i que genera un fort rebuig al territori. Després d'afegir-se a la mobilització dels ajuntaments, ara demanen directament la nul·litat d'aquest pla. Girona FM, Marc Guives.
8: Unió de Pagesos reclama tornar als orígens i començar a traçar un nou Plater pel principi. D'aquesta manera, l'ENS creu que es podrà impulsar un projecte que protegeixi l'espai agrari. El sindicat sosté, en paraules textuals, que el pla actual és una aberració perquè afecta el 25% del sòl agrari de Catalunya. La coordinadora nacional, Raquel Serrat, explica que han decidit reduir el plec d'al·legacions perquè s'hi puguin sumar altres entitats, particulars i pagesos afectats.
9: Com us hem dit, contemplen 80 pàgines, però el que sí que hem fet és un document resumit de les nostres al·legacions, que on, doncs, a nivell individual o a nivell d'entitat, tothom s'hi podrà unir si ho vol, i ho farem públic a través de xarxes socials i també de WhatsApp perquè pugui arribar a tothom i es puguin unir aquestes al·legacions.
8: Amb el lema "Foc a aquest plater", s'ha pronunciat d'aquesta manera tan contundent el Pla Territorial Sectorial per a la Generació d'Energia Eòlica i fotovoltaica.
1: Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha inaugurat l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera part de l'antic estany històric del municipi, dessecat al segle XVIII, per guanyar a terres de conreu i reduir problemes de salut, per exemple, el paludisme. La nova làmina d'aigua torna a obrir la visual tradicional del poble amb la muralla medieval i la basílica de Santa Maria com a fons. Empordà Televisió, Juanma Buin.
10: Més de 200 anys després que es dessequés per guanyar terres de conreu, Castelló d'Empúries torna a mirar-se al mirall de l'aigua. El municipi ha posat en marxa l'Estany de la Vila, un nou espai humit de 9 hectàrees que recupera el paisatge històric del segle XVIII. amb la silueta de la muralla medieval i la basílica de Santa Maria reflectides a la bassa. El projecte, finançat amb 700.000 euros dels fons europeus Next Generations, funciona gràcies a l'aportació d'aigua regenerada de la depuradora d'Empuriabrava. Més enllà del blau paisatgístic, el nou estany es converteix en una nova porta d'entrada als aiguamolls de l'Empordà. L'espai inclou illes per a la fauna, tres observadors d'ocells i caixes niu per a ratpenats que ajudaran a controlar els mosquits de forma natural. Un projecte on biodiversitat, patrimoni i turisme sostenible es donen la mà al cor de la comarca.
1: Doncs de l'Alt Empordà al Baix Empordà, perquè avui a Parlavà, reunió d'alcaldes i alcaldesses de la comarca per reivindicar accions concretes a la carretera G643 entre la Torroella de Montgrí i la Bisbal a causa de l'alta sinistralitat. I és que les dades indiquen que es produeix un accident cada 15 dies. Televisió de Costa Brava, Marc Montes, bon dia.
11: Bon dia. Avui des de Parlavà, la plataforma ciutadana del Baix té prou excuses amb aquesta proposta de les carreteres segures en el Baix Ter, convoca una reunió d'alcaldes i alcaldesses del territori per informar que a les carreteres, com per exemple la que va de Torroella cap a Rupià, tristament hi ha molts accidents que, malauradament, molts acaben en morts de ciutadans i volen reivindicar això i donar a entendre aquest problema que tenen en el territori, perquè no hi hagin més morts i hi hagin menys accidents. I ja són 21 els ajuntaments que han signat i aprovat la proposta.
1: Gràcies, Marc Montes, des de Televisió de Costa Brava, per aquesta última hora, i ara és moment per a la informació cultural. El Palau de la Música Catalana proposa una experiència immersiva protagonitzada pels cors de l'Orfeo Català, aprofitant un nou accés. Es tracta d'una entrada directa des de la Via Laietana, que serà a la vegada centre d'atenció al públic, museu i botiga. S'espera que sigui accessible a partir de la tardor. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. La nova porta del Palau està situada en uns baixos de Via Laietana, cantonada amb el carrer Ramon Mas. Només entrar, un recorregut temàtic introduirà el visitant a la història del Palau mitjançant recursos audiovisuals i peces expositives. Al centre d'aquest trajecte es trobarà el nou espai d'atenció al públic, que substitueix les tradicionals taquilles. L'espai també acollirà la nova botiga del Palau i integrarà un espai immersiu. Una petita sala on, com ha explicat la responsable del projecte, Judit Pi, prèvia compra d'entrades es podrà escoltar els cors de l'Orfeo Català interpretant una peça creada per a l'ocasió pel compositor Marc Timón, el Cor Infinit.
13: Per tenir aquella experiència que després d'una visita guiada o depèn de quins concerts no pot tenir tothom, que és escoltar l'Orfeo Català. L'Orfeo Català, ànima del Palau, doncs serà aquest petit espai on tindrem una mostra.
12: La porta del darrere del nou accés dona al carrer del Palau de la Música, una de les entrades a l'edifici modernista. El projecte es troba en fase de finalització i s'espera que comenci a funcionar com a molt tard a l'octubre. Per gaudir de l'experiència immersiva, però caldrà esperar fins al novembre.
1: I Gerri de la Sala, al Pallars Sobirà, acollirà durant 10 dies la tercera edició del Tabaca Film Fest. El Festival de Cinema Mitològic dels Pirineus se celebrarà entre el 18 i el 27 de setembre. Uau, Lleida Ràdio, Carla Serrano.
14: Enguany, el festival presenta moltes novetats, com són que s'amplia la durada de 4 a 10 dies i que s'incrementen els premis. Així ho ha explicat Ivana Minyo, una de les directores del festival.
15: Creixem en dies, creixem en premis, en dotacions de premis, creixem en activitats, creixem en impacte social, això és molt important per nosaltres. Aquest any ho hem pogut consolidar una mica més, aquest apartat, en sostenibilitat també, i en implicació al territori.
14: Minyo també ha afegit que també s'incorpora un fil conductor conceptual, els animals mitològics i les bèsties simbòliques, que es reflecteixen en l'unicorn del cartell de la nova edició. El primer cap de setmana, del 18 al 20 de setembre, portarà el cinema i diverses activitats culturals a diferents espais del Baix Pallars, amb un format més íntim. Entre setmana, el festival desplegarà la seva nova proposta educativa als instituts de Sort i la Pobla de Segur, amb projeccions i tallers de creació audiovisual. Finalment, del 24 al 27 de setembre, Gerri de la Sal concentrarà la major part de les sessions de cinema, la resta de la programació cultural i la gala de lliurament de premis.
1: I arriben els esports. Avui en companyia de Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. La Supercopa ACB es disputarà a l'Olímpic de Badalona i ja coneix els emparellaments.
16: Bon dia, Marta. La primera semifinal la disputaran la Penya i el Baskonia i la segona el València i el Barça el 19 de setembre. Els quatre equips jugaran per assegurar-se un lloc a la final que es disputarà el 20 de setembre. Albert Guerra, Radio Ciutat de Badalona.
6: L'equip baloní disposa el factor pista com a anfitrió i també la il·lusió màxima pel fet de jugar davant la seva afició. L'arribada de Nicola Provítola ha disparat les expectatives i també la competitivitat de l'equip. Un Labro que, a més, sap de sobres el que és guanyar contra el Baskonia amb aquell partit de Copa del Rei de 2019 a Madrid en la memòria, on l'argentí va acabar amb 50 de valoració. El base serà una de les moltes noves peces que tindrà el conjunt verd i negre. Un fet també a tenir en compte en aquest començament de temporada amb la Supercopa com a primera competició oficial. Aquesta és la valoració del director esportiu de la penya, Jordi Martí.
17: No nosaltres, sinó els quatre equips. Tenim gent nova per fer els equips, però vaja, serà una miqueta veure les noves propostes de cada un, veure com ens encaixa l'equip i intentar veure quina mentalitat competitiva tenim i mostrem.
6: L'altra semifinal, Barça-València, és una reedició de les finals de l'ACB d'aquest any, en el que serà també un partit amb molts al·licients i amb dues plantilles molt noves.
16: L'assessor del Barça, Jordi Trias, valora el fet de reeditar la final de l'ACB contra el conjunt valencià.
18: Un repte, un plan venjança també esportiva, evidentment, però el València sabem que va fer una final increïble i ara doncs estem reforçant-nos i és un emparellament que jo crec que ens agrada a tots.
16: I encara en bàsquet i en l'òrbita blaugrana, avui ha anunciat una nova incorporació. Es tracta de Stanley Umude, jugador nord-americà de 27 anys i 1,98 m i signa per dues temporades. El jugador nascut a Portland viurà la seva primera experiència europea després d'haver passat per l'NBA en equips com els Detroit Pistons, els Milwaukee Bucks i els San Antonio Spurs. En futbol, Joan Laporta ha tornat als Estats Units on va viure la final del Mundial. El president blaugrana s'ha mostrat feliç pels jugadors del Barça que van alçar la Copa del Món i ha avançat quan serà la presentació de Iedemi.
19: Molt orgullós que avui jugadors del Barça siguin campions del món.
16: Doncs demà serà la presentació de l'exjugador del Borussia de Dortmund. L'Espanyol jugarà aquesta tarda el segon partit amistós de la pretemporada del conjunt blanc i blau, que continua a l'estada a Torremirona. S'enfrontarà al Pau Francès a partir de 8:15 de la tarda al municipal de Peralada, un conjunt perico que arriba als 33.000 socis i és a prop dels 29.000 abonats, xifres que superen les de fa un any en més de 6.000 altes noves com a socis i també en gairebé 6.000 abonats més. I a la Lliga AF, el Badalona Women continua perfilant la seva plantilla de cara al curs 26-27. Les badalonines s'han fet amb els serveis de Mirari Uria, la davantera guipuscoana arriba procedent de la Reial Societat, equip que s'ha classificat per disputar la Champions. La jugadora de 23 anys acumula 4 temporades a la Lliga F amb un total de 134 partits i 11 gols marcats.
1: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
20: Notícies en xarxa. Edició migdia.
21: La xarxa de comunicació local.

0: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. A l'estiu a Ràdio Caldes, estimem les mates. Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou? Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica? I quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10 amb folre i manilles? Els dilluns, a les 8 de la tarda, Laura Morera, doctora en didàctica de les matemàtiques, respon aquestes i moltes altres preguntes. Un programa per reconciliar-se amb les matemàtiques, esmolar l'enginy, incentivar la curiositat i treballar el pensament crític. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Paraules, música i lletres a la fresca, l'espai d'estiu on la cultura respira. Paraules que ens expliquen, lletres que ens obren finestres i música feta per qui la composa, per les veus i els músics que li donen vida. Històries, converses i sons que ens recorden que la cultura és vida, és mirada, és companyia. Paraules, música i lletres a la fresca, cada dijous de 7 a 9 del vespre amb Conxi Sánchez a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, 107.8. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs de Bitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que s'assuma als elements de la memòria democràtica del municipi, en què també hi ha el monòlit de record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. El Vallès Oriental és la comarca que lidera el rànquing d'atractius turístics del 2025. Segons l'informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat a Caldes va rebre uns 40.000 visitants. Els banys públics de Caldes reben gairebé 30.000 i el Museu Termàlia més de 10.500. Segons aquest estudi, el global de turistes que el 2025 van visitar Caldes es va veure disminuït un 3% respecte a l'any anterior. En concret, es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termàlia van augmentar un 3,7%. Aquests són els dos elements d'atractiu turístic del municipi que s'analitzen a l'informe. Un comportament turístic que, segons el director del Termes Victòria, Joan Angli, no preveu que canviï massa aquest any. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat, amb una ocupació fins ara, doncs podríem dir que molt similar al 2025 i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius.
2: Pel que fa a la comarca, el Vallès Oriental lidera el rànquing de la demarcació amb més de 7 milions de visites, unes dades similars a les del 2024. Un impuls que s'explica sobretot per l'impacte que tenen en el turisme de compres la Roca Village i en el turisme de motor el circuit de Montmeló. En global, totes les comarques de la demarcació van rebre poc més de 26 milions de visites l'any 2025. Demà a les 7 de la tarda se celebra el ple de juliol del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entre els temes més destacats de l'ordre del dia es troben el nomenament de representant de l'organisme de la xarxa de productes de la terra, l'adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 i la renovació d'un altre any del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts el temps és tranquil, amb cel serè durant el matí i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, sense cap risc de pluja. Les temperatures es mouen entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà, dimecres, es mantindrà la mateixa situació, amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs de Bitàcola. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que s'assuma als elements de la memòria democràtica del municipi, en què també hi ha el monòlit de record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. El Vallès Oriental és la comarca que lidera el rànquing d'atractius turístics del 2025. Segons l'informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat a Caldes va rebre uns 40.000 visitants. Els banys públics de Caldes reben gairebé 30.000 i el Museu Termàlia més de 10.500. Segons aquest estudi, el global de turistes que el 2025 van visitar Caldes es va veure disminuït un 3% respecte a l'any anterior. En concret, es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termàlia van augmentar un 3,7%. Aquests són els dos elements d'atractiu turístic del municipi que s'analitzen a l'informe. Un comportament turístic que, segons el director del Termes Victòria, Joan Angli, no preveu que canviï massa aquest any. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat, amb una ocupació fins ara, doncs podríem dir que molt similar al 2025 i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius.
1: Pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, lidera el rànquing de la demarcació amb més de 7 milions de visites, unes dades similars a les del 2024. Un impuls que s'explica sobretot per l'impacte que tenen en el turisme de compres la Roca Village i en el turisme de motor el circuit de Montmeló. En global, totes les comarques de la demarcació van rebre poc més de 26 milions de visites l'any 2025. Demà a les 7 de la tarda se celebra el ple de juliol del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entre els temes més destacats a l'ordre del dia es troben el nomenament de representant de l'organisme de la xarxa de productes de la terra, l'adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 i la renovació d'un altre any del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts el temps és tranquil, amb cel serè durant el matí i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, sense cap risc de pluja. Les temperatures es mouen entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà, dimecres, es mantindrà la mateixa situació, amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes.

0: Viu l'estiu a Ràdio Caldes.
1: Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes, la música per contrarrestar les altes temperatures.
2: Música d'avui i de sempre, música per a tots els gustos, la fórmula de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, la 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Sota les llambordes, al racó on les històries respiren. Cada llamborda amaga un món. Llibres, idees, veus que ens interpel·len. Aixequem el paviment de la rutina i descobrim autors, relats i converses que deixen marca. Si estimes la literatura i la cultura viva, no et quedis a la superfície. Travessa les llambordes. Sota les llambordes, cada dimarts de 7 a 8 del vespre, amb Conxi Sánchez.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Marlon Brando, Jimmy Dean, on the cover of a magazine. Grace K.

0: Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs d'Habitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que s'assuma als elements de la memòria democràtica del municipi, en què també hi ha el monòlit de record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. El Vallès Oriental és la comarca que lidera el rànquing d'atractius turístics del 2025. Segons l'informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat a Caldes va rebre uns 40.000 visitants. Els banys públics de Caldes reben gairebé 30.000 i el Museu Termàlia més de 10.500. Segons aquest estudi, el global de turistes que el 2025 van visitar Caldes es va veure disminuït un 3% respecte a l'any anterior. En concret, es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termàlia van augmentar un 3,7%. Aquests són els dos elements d'atractiu turístic del municipi que s'analitzen a l'informe. Un comportament turístic que, segons el director del Termes Victòria, Joan Angli, no preveu que canviï massa aquest any. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat, amb una ocupació fins ara, doncs podríem dir que molt similar al 2025 i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius.
1: Pel que fa a la comarca, el Vallès Oriental lidera el rànquing de la demarcació amb més de 7 milions de visites, unes dades similars a les del 2024. Un impuls que s'explica sobretot per l'impacte que tenen en el turisme de compres la Roca Village i en el turisme de motor el circuit de Montmeló. En global, totes les comarques de la demarcació van rebre poc més de 26 milions de visites l'any 2025. Demà a les 7 de la tarda se celebra el ple de juliol del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entre els temes més destacats a l'ordre del dia es troben el nomenament de representant de l'organisme de la xarxa de productes de la terra, l'adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 i la renovació d'un altre any del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts el temps és tranquil, amb cel serè durant el matí i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, sense cap risc de pluja. Les temperatures es mouen entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà, dimecres, es mantindrà la mateixa situació, amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: La música de Ràdio Caldes. La fórmula d'aquest estiu.

0: Ràdio Caldes.
1: La banda sonora d'aquest estiu.
2: Changya, Chuan, Nendom, Game. Nendom, Game. Game.

La millor selecció musical d'aquest estiu. La música de tots els temps a Ràdio Caldes. You're unbelievable. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Sabies que Ozzy Osbourne va arrencar el cap d'un colom en una reunió?
1: Oh, mamma mia, mamma mia!
0: Que a les festes de Freddie Mercury hi havia nans repartint cocaïna? O que Keith Moon, bateria de The Who, va arribar a enfonsar un cotxe en una piscina? A Males Companyies descobrim les històries més sorprenents, escandaloses i increïbles de les grans bandes de la música, perquè darrere de cada llegenda hi havia personatges que eren, realment, males companyies. Cada divendres a les 8 del vespre, aquí, a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Els dimarts de 8 a 9 del vespre recuperem algunes de les millors històries en femení de la temporada. Un programa per a visibilitzar la part femenina de la història amb Anna Escribano. Històries en femení, perquè la vida està plena de dones valentes que treballen i lluiten.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: No podem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 6. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs de Bitàcola. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que s'assuma als elements de la memòria democràtica del municipi, en què també hi ha el monòlit de record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. El Vallès Oriental és la comarca que lidera el rànquing d'atractius turístics del 2025. Segons l'informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat a Caldes va rebre uns 40.000 visitants. Els banys públics de Caldes reben gairebé 30.000 i el Museu Termàlia més de 10.500. Segons aquest estudi, el global de turistes que el 2025 van visitar Caldes es va veure disminuït un 3% respecte a l'any anterior. En concret, es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termàlia van augmentar un 3,7%. Aquests són els dos elements d'atractiu turístic del municipi que s'analitzen a l'informe. Un comportament turístic que, segons el director del Termes Victòria, Joan Angli, no preveu que canviï massa aquest any. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat, amb una ocupació fins ara, doncs podríem dir que molt similar al 2025 i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius.
1: Pel que fa a la comarca, el Vallès Oriental lidera el rànquing de la demarcació amb més de 7 milions de visites, unes dades similars a les del 2024. Un impuls que s'explica sobretot per l'impacte que tenen en el turisme de compres la Roca Village i en el turisme de motor el circuit de Montmeló. En global, totes les comarques de la demarcació van rebre poc més de 26 milions de visites l'any 2025. Demà a les 7 de la tarda se celebra el ple de juliol del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entre els temes més destacats a l'ordre del dia es troben el nomenament de representant de l'organisme de la xarxa de productes de la terra, l'adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 i la renovació d'un altre any del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts el temps és tranquil, amb cel serè durant el matí i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, sense cap risc de pluja. Les temperatures es mouen entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà, dimecres, es mantindrà la mateixa situació, amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: No podrem fer que baixi la calor, però podem fer-te companyia durant l'estiu. Ràdio Caldes, la millor opció per aquest estiu.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Aquest estiu gaudeix de les nits de divendres d'una manera molt especial. Amb Ràdio Caldes podràs començar el cap de setmana amb una edició ben fresqueta d'Escaldens. Cada divendres de 10 a 12 de la nit, DJ Peris et punxarà dues hores de sessions d'Afro House i Latin Tech House. L'estiu electrònic es viu refrescant amb Escaldens a Ràdio Caldes, 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dilluns a les 7 de la tarda, Ràdio Caldes es vesteix de científic. La Terra no és plana, un programa de divulgació científica en català. Un espai adreçat a totes aquelles persones que tenen clar que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Un programa per qüestionar mites i veritats populars a través de la ciència. Albert Palou, Sergi Tarrés i Jordi Vilà demostraran cada dilluns a les 7 de la tarda que la Terra no és plana, amb dades, humor i pensament crític.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. La fórmula de Ràdio Caldes. La millor fórmula d'aquest estiu.

Refugia't de la calor, banya't, hidrata't i sintonitza Ràdio Caldes. La música per contrarrestar les altes temperatures.

0: Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins del projecte Murs de Bitàcola. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que s'assuma als elements de la memòria democràtica del municipi, en què també hi ha el monòlit de record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. El Vallès Oriental és la comarca que lidera el rànquing d'atractius turístics del 2025. Segons l'informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat a Caldes va rebre uns 40.000 visitants. Els banys públics de Caldes reben gairebé 30.000 i el Museu Termàlia més de 10.500. Segons aquest estudi, el global de turistes que el 2025 van visitar Caldes es va veure disminuït un 3% respecte a l'any anterior. En concret, es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termàlia van augmentar un 3,7%. Aquests són els dos elements d'atractiu turístic del municipi que s'analitzen a l'informe, un comportament turístic que, segons el director del Termes Victòria, Joan Angli, no preveu que canviï massa aquest any. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat, amb una ocupació fins ara, doncs podríem dir que molt similar al 2025 i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius.
1: Pel que fa a la comarca, el Vallès Oriental lidera el rànquing de la demarcació amb més de 7 milions de visites, unes dades similars a les del 2024. Un impuls que s'explica sobretot per l'impacte que tenen en el turisme de compres la Roca Village i en el turisme de motor el circuit de Montmeló. En global, totes les comarques de la demarcació van rebre poc més de 26 milions de visites l'any 2025. Demà a les 7 de la tarda se celebra el ple de juliol del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entre els temes més destacats de l'ordre del dia es troben el nomenament de representant de l'organisme de la xarxa de productes de la terra, l'adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 i la renovació d'un altre any del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts el temps és tranquil, amb cel serè durant el matí i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, sense cap risc de pluja. Les temperatures es mouen entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà, dimecres, es mantindrà la mateixa situació, amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Benvinguts! Sou a Sota les Llambordes, el racó on les històries prenen vida i on cada pedra del camí amaga un secret. Aquí, sota les llambordes, hi trobem tresors literaris, llibres que obren finestres, que ens porten a altres mons, altres èpoques, altres vides. Cada pàgina és una porta que ens entreobre, cada autor una veu que ens guia, cada lectura una empremta que ens transforma. Els llibres són això, vides que es despleguen, aventures que ens fan viatjar i reflexions que ens fan aturar. I només cal aixecar una llamborda literària per descobrir tot el que batega a sota. Sota les llambordes és un espai de conversa amb aquests tresors i amb els seus creadors, autors, autores, veus que fan possible que la literatura continuï viva.

0: Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició d'estiu de Sota les Llambordes. L'escriptura és una forma de llibertat que ningú et pot prendre, deia Montserrat Roig. I buscant aquesta llibertat a través de les lletres, com avui, doncs ens disposem a aixecar una setmana més el paviment de la nostra memòria. Avui viatgem a la Catalunya medieval per descobrir la història d'una dona que la història va deixar en silenci, una reina sense corona, però amb llegat, una figura que no governa un país, però sí una memòria que mereix ser recuperada. I ho fem amb una convidada que ens honora, l'escriptora i filòloga Àfrica Rahel, que avui visita per primera vegada els estudis, aquest estudis de la ràdio. Primer de tot, abans de seguir, doncs benvinguda, benvinguda Àfrica.
1: Moltes gràcies, bon dia, gràcies per rebre'm aquí, per convidar-me.
0: També tenim aquí a la persona que t'acompanya.
1: Sí, el meu marit, el Jordi.
0: El Jordi, doncs que, tot i que millor ell, si vol intervenir, aquí els micròfons són oberts, eh? Alguna pregunta li caurà.
1: Li pot caure.
0: Sí. Doncs això que deia, molt ben, molt, molt, molt contenta de que estiguis aquí. Doncs, que I ja jo, fa dies que estaven darrere.
1: Però, clar, malauradament va haver-hi l'incendi, sí. Va haver-hi coses que passen a l'estiu sí. Cada vegada més sovint i que no podem evitar i que I, canvien i bé, els plans.
0: Però bé, també és veritat que estem a l'estiu, no? Hi ha més temps, no?
1: Sí.
0: Sobretot en aquest cas, imagino que com a persona que estàs molt lligada a l'activitat literària i també a l'ensenyament, no?
1: Sí, doncs sí, soc professora d'institut i tenim aquests dos mesos que diuen
0: de vacances,
1: que diuen de vacances ben guanyats, ben merescuts.
0: Perquè tant, molt, molt, molt merescuda sempre, sí. Perquè jo considero que la professió de professora, de professor, és una professió que pot agradar moltíssim, però que també se necessita molt aquests dies de vacances perquè sí. També crema, eh?
1: Sí, sí, sí, són necessaris per agafar forces i començar el curs
0: és,
1: bé.
0: És molt intensa.
1: Classes, recuperar-te... Sí, és molt intensa, és molt intensa, però és molt bonica.
0: Que molta gent que diu, ostres, que tenen dos mesos de vacances, i que tampoc són dos mesos ben bé, no? Perquè si hi ha reunions, si hi ha cosetes, és igual, però... podrien dir a aquestes persones que diuen això, pues posa-te a la
1: sí,
0: pell, no?
1: Sí, perquè jo sempre els hi dic, perquè falten molts profes, o sigui que benvinguts seran tots aquests que vulguin.
0: Doncs amb tu repassarem avui, Àfrica, primer la teva trajectòria literària i obrirem també les pàgines, que és el que ens centrarem, no?, de la teva darrera novel·la, L'última reina, publicada per Rosa Desvents, una història de poder, llinatge i supervivència centrada justament en la figura fascinant de Margarida de Prades. És l'última, de fet, va ser l'última reina consort del Casal de Barcelona.
1: Sí, l'última reina, l'última dona de Martí l'Humà.
0: Exacte, i de tot això parlarem. Doncs, amb el teu permís, i per començar, sí, farem una breu presentació, tot i que si em deixés portar, doncs aquí està tot el programa, seria per parlar de tu o de la teva, sobretot de la teva obra, que és molt extensa. Doncs dir que Àfrica Rahel, nascuda a Barcelona, al barri del Poblenou.
1: Sí, al Poblenou, tocant sí. De mar.
0: Sí, total. És filòloga i, a més, un dels barris d'aquests que agraden passejar per Barcelona.
1: Que agraden massa sí. I s'està gentrificant.
0: També és veritat, vull dir, és un dels barris que, sobretot en els preus dels habitatges han pujat moltíssim, justament, perquè s'ha fet aquesta estructura nova, està el mar també molt a prop, la platja, doncs, que també està molt bé, no?
1: Sí,
0: el
1: sí.
0: Fòrum, que més o menys... És que, clar, comunica, el Poblenou comunica també amb el Besòs, el barri, és a dir, tots barris que abans eren més poble.
1: No, ningú volia viure allà, perquè
0: exacte.
1: El mar no estava tan a l'abast, estava brut, teníem ferros a les platges, sí. I hi havia fàbriques. Fum.
0: Bueno, és la Barcelona que estava sempre darrere, no?
1: Darrere. I ara és massa bonica i ara pues, els nostres fills ja no es poden quedar a viure allà.
0: No, els preus són, ja dic, que sí. Són desorbitats, com en
1: sí,
0: moltes
1: sí.
0: Parts de Barcelona. Sí, no? Però aquestes, les que dona encara al mar, doncs encara més.
1: Sí.
0: Doncs mira, ets filòloga, escriptora i investigadora especialitzada en literatura medieval catalana. Ha treballat en projectes de divulgació històrica, recerca universitària i tallers de narrativa, sempre amb una mirada que reivindica les veus femenines que la història precisament va relegar a la foscor. De fet, les figures femenines sempre queden així, no?
1: Sí.
0: Com a autora s'ha consolidat com una veu que recupera figures oblidades, dones que van existir però que sovint només apareixen en notes o a peu de pàgina. La teva trajectòria és àmplia i diversa, com ja he dit. Novel·la narrativa podem destacar l'última reina, aquesta va estar publicada a Rosa dels Vents el 2025, Guinidel, Contessa de les Pedres el 2023 a Columna, Gran ocell de silenci, Empúries el 2019, Quan
1: em vinguin
0: a buscar, Tigre de Paper, en aquest cas, mira, canvia una mica perquè
1: sí.
0: Tigre de Paper és una editorial independent.
1: Sí, sí, sí, estic molt contenta d'aquesta sí. publicació.
0: Aquesta va ser el 2015, La moneda del malfat, en aquesta és edició en Saragossa, no?
1: Sí.
0: El 2008, Bon cap de fals,
1: Unidó. Bon cop de fals, sí.
0: Sí, Bon cop de fals. Aquesta va ser el 2002, Tarda de tapes, també a Solsona Comunicacions, sí. Com l'anterior, el 2001, El fantasma de Vilafoscant.
1: Sí, també. Aquestes ja fa uns quants anys, d'aquestes.
0: 2000, 26 anys.
1: Imagina't.
0: Després en teatre també tens obra, Àtic,
1: sí.
0: De Solsona Comunicacions, doncs,
1: sí,
0: el 2000.
1: Sí, Àtic va guanyar el Premi Ciutat de València, estic molt contenta amb aquesta obra.
0: Tarda de tapes també és de teatre.
1: No. No, és recull de contes.
0: Vale, és que aquí no sé per què m'ha sortit. I Postmortem, podríem dir que...
1: És teatre.
0: Sí. Després, premis literaris, com Federica Montseny de Manlleu, el 1996. És que, vull dir, que faig, sí. També fan anys,
1: Sí. Bueno,
0: això està bé, no? És a dir, que començaves molt joveneta. Escat al rei, Ciutat de València de Teatre, aquesta és el 1999, aquest premi. Mm. La nit literària d'Andorrana, el 2000.
1: Sí.
0: Que era per l'obra
1: Aigües
0: Rojas.
1: Sí, Aigües Rojas.
0: Certamen Paraula i a Icària, que aquesta és del 2000, aquest premi és del 2011, i penso que l'obra és Tesauros, Ombres a Barcelona.
1: Ombres a Barcelona, sí.
0: I Premi Punt de Llibre, també el 2011. I una trajectòria, ja dic, com molt sòlida, de literatura juvenil, infantil i juvenil. No sé si això està una mica també centrat perquè coneix molt el jovent, no? Com a professora de secundària.
1: Sí, però sobretot escric per més petits, perquè quan vaig a les escoles que...
0: Aquest de Sonata, ja dic, bueno,
1: tu no el trobes, tu el trobes que més juvenil, no, aquest?
0: No, bueno, és que jo sempre soc de l'opinió que la novel·la juvenil és per tota la
1: sí,
0: edat,
1: Sí, és veritat. Vull
0: dir que
1: veritat.
0: Si tu dius que a partir de 10 anys està, doncs, de 10...
1: En amunt, això sí.
0: Sí, sense acabar,
1: totes,
0: no? Sense límit.
1: Perquè, clar, quan vas a... O sigui, m'agrada molt escriure per nens petits perquè quan vaig a les escoles que s'han llegit el llibre ho viuen d'una manera meravellosa, saps?
0: Oi, sí. A més, sincers.
1: Són molt sincers. Si els hi ha agradat, t'ho diuen. Clarament, no t'enganyen. S'emocionen de veure un escriptor. M'encanta. M'encanta anar a les escoles. Llavors, m'agrada molt escriure per ells. M'agrada molt.
0: Doncs mira, ja dic que és una trajectòria molt sòlida, tant en juvenil i o sigui, començant, i precisament començaré per aquesta trajectòria teva, precisament la juvenil, no? Abans, bueno, juvenil i en definitiva tota, no? Començant per la vocació literària. Què vas descobrir que la literatura, quan la literatura, o que la literatura seria la teva, o sigui, la teva manera de fer, no?
1: Sí, doncs...
0: O el teu camí.
1: Ho vaig descobrir quan tenia 8 anys, perquè el meu avi era mariner i viatjava moltíssim. Al millor es passava com 6 mesos fora de casa. Aleshores, quan venia, sempre m'explicava històries fantàstiques. Que si he vist un pop gegant, que si m'he hagut de barallar amb pirates, he descobert un tresor... totes inventades, però que jo me les creia, no? I recordo un estiu, quan vaig plegar del col·le, que em quedava una llibreta mig acabada del col·le i vaig pensar, mira, aquesta vegada, en lloc d'esperar que sigui el meu avi qui m'expliqui les històries, doncs m'inventaré jo una i quan vingui li explicaré. I allà vaig començar a escriure històries i quan va arribar el meu avi li va agradar, suposo que li va agradar perquè era el meu avi, no? Tampoc... I, però vaig pensar, mira, com a mínim poder explicar coses, fer que l'altra gent s'ho passi bé, doncs m'agradava molt. I allà vaig començar a escriure i no vaig parar i ni he parat fins ara.
0: Per això diem tota la vida, no m'estranya que tota aquesta obra sigui tan extensa, perquè comences realment sí. molt, molt, molt jove. Pel que fa a la teva professió, no? Com a filòloga, com dialoguen la filologia i la narrativa en la teva manera d'escriure?
1: És l'amor,
0: perquè de fet està connectada
1: totalment. És l'amor per les lletres, no? I per la literatura. Llavors, clar, per mi poder estudiar una carrera on fos obligatori llegir Rodoreda, Pere Calders, o sigui, era com, bueno, era una festa. Llavors, és això, és aquest amor per les lletres, per la llengua i per la nostra cultura.
0: De fet, també les dones són molt importants en la teva obra, vull dir, les destaquen moltíssim, no? Què t'empenya a recuperar figures, sobretot femenines, oblidades?
1: Doncs que la historiografia està feta, o sigui, la història l'han escrit els homes fins ara, llavors els homes, no sé per què, o sí que ho sabem, vaja, s'han centrat en homes poderosos, no? Figures d'homes que al costat sempre tenien dones, que han quedat relegades. Per això Guinadell, comtessa de les Pedres, tothom coneix Guifré el Pilós, tothom, però ningú coneix a la seva dona, que era Guinadell, que li va parir 10 fills.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per tant, si va parir 10 fills és perquè anaven bastant junts, no? O sigui, que estava ja tot el dia amb ell. I Guinadell signava documents, comprava, venia, tenia molt de poder, molt més del que tindrà després Margarida de Prades. O sigui, Guinadell va ser la primera dona del Casal de Barcelona i Margarida de Prades va ser l'última. I totes dues estan oblidadíssimes, no sí. surten als llibres.
0: Mira, ara que has dit això dels fills, també a mi també m'ha destaca molt de part teva, perquè també doncs, ets mare, no sé si de 4...
1: De 5.
0: O de 5. Perquè de 5. Avui dia no és
1: normal.
0: És família nombrosa total.
1: Nombrosíssima,
0: eh?
1: sí. Bueno, sí.
0: I evidentment, segur que... Vull dir, de quines edats?
1: No, a veure, que ja tenim un de 35. Que sí, farà 35. Sí. I els últims faran 21. Són sí. bessons, perquè va ser la bessonada ja el regalet, la cirereta del pastís.
0: Clar, o sigui, podien ser 4, però van ser 5.
1: Van ser 5.
0: Molt bé. Però després ja tenim amb uns altres, diu, no, aquí no passa res, no? Podem estar perfectament. Però com ho ben dius, doncs ja... totalment independents.
1: Sí, tenim, ja som avis, tenim un Guifré, que es diu Guifré, mira,
0: molt bé,
1: precisament.
0: I és, acostumes també a tenir noms de...
1: Clar. Té un any, té 14 mesos i va ser després del llibre, o sigui que està molt vinculat el nom.
0: La saga continua.
1: Sí.
0: Doncs com passem ara sí a la literatura, a primera, o sigui, a aquesta primera part, literatura infantil i juvenil, tu, Àfrica, ets una autora centrada en el panorama, ja dic també per la teva professió, suposo. O sigui, estàs molt centrada en el panorama de la literatura juvenil catalana. Al respecte, has publicat més d'una decena de títols, no?
1: Sí.
0: Tal com he comentat en un principi, i que han connectat amb generacions de lectors, de joves. Vull dir, aquí, quan comences a treballar a l'ensenyament?
1: Doncs no fa gaire, eh? Bueno, a veure, fa 8 anys. Fa 8 anys.
0: Abans
1: vaig estar en una multinacional, he fet altres feines, però ara jo crec que acabaré la meva vida en aquesta, sí. la meva vida laboral en aquesta.
0: A més, també... ja dic que la literatura catalana està totalment connectada justament també amb la Fundació de Lletres Catalanes, doncs la institució, podríem dir, que també tens com, on ho has tingut, bastant paper, no? A la institució de Lletres Catalanes.
1: No, que vaig estar participant en el projecte Lletra,
0: vale.
1: El projecte Lletra, que fa tota la recopilació d'autors catalans, tota la literatura catalana.
0: I en aquest sentit és això, vull dir que no és no pel tema, no per no. un altre tema, sinó per a, concretament en aquest projecte.
1: Sí.
0: És això que vaig llegint i dius, va, i de seguida doncs ja penses, diu, no,
1: va per aquí, no?
0: Sí. No, però, bueno, treballar en el projecte també és molt important. Doncs mira, sí, de les obres de, que podríem dir de juvenils, no? Mira, aquí tenia una sonata, i a més és la primera que tinc apuntada, sonata i els quatre reines d'harmonia, que aquesta està publicada al 2024.
1: Sí.
0: Podríem, no sé si és l'última, en aquest cas juvenil, o...
1: Crec que sí, que és l'última aquesta, sí, que és, sí, sí, és l'última.
0: Els avis de l'Acadèmia dels Desconfiats, vull dir, els títols ja agraden de
1: passió. Clar, és que l'Acadèmia dels Desconfiats és una acadèmia que va existir de veritat, que va existir...
0: És històric.
1: És històric,
0: que...
1: i vaig aprofitar per fer-ho juvenil perquè també, no, els joves puguin anar als jocs, descobrir la seva història, perquè és on estava en el carrer, o sigui, estava al centre de Barcelona, en un palau, el Palau Dalmases, i és una acadèmia que va existir de veritat, que eren de desconfiats, on només podien entrar-hi homes, les dones no tenien cabuda. O sigui que sí, sí, també agafa una part d'història autèntica.
0: Mm-hmm. Després tens Frederic i els fills perduts, que també està en castellà.
1: Sí.
0: En castellà és En bromera i en català Anima llibres. Aquest és també del 2023.
1: En aquest li tinc un especial carinyo perquè és un personatge que no sap si és nen o nena. Llavors... em va costar moltíssim d'escriure perquè quan tu intentes escriure sense pensar en el gènere d'aquell protagonista et costa dir, doncs, estava guapo, estava guapa, estava content, contenta, costa molt no posar aquesta A al final, no? I que durant tot el llibre no se sàpiga què és, no?
0: Però és un tema també molt, molt, molt actual.
1: Molt actual, vull dir, sí. I que té molta... O sigui, que a les escoles té molta sortida.
0: I s'ha d'explicar, i s'ha de tenir.
1: Sí.
0: Podria ser, mira, aquest llibre podria anar perfectament com un llibre, un manual, no?, de les escoles.
1: Sí.
0: Perfectament. Després també, si demanes ajuda a la Bruixa bona d'un conte. No?
1: Sí, això és uns nens que tenen un problema i decideixen enviar-li una carta a la Bruixa del conte que els explica el seu pare cada vespre abans d'anar a dormir, i la Bruixa es presenta.
0: No, està molt bé, perquè aquest ja sí que el veig més per nens,
1: sí, més infantil.
0: Més infantils, no? Alicia i la Fredor d'Altramar, La porta del castanyer, La màgia de l'escola
1: desastrosa,
0: La trementina i les plagues de la maga Urtica, Una revetja sota el llit, Tesauros, que és aquesta que també t'havia donat un premi. Doncs d'unidó. Doncs, precisament, parlem d'aquesta part de la literatura teva, o sigui, aquesta connexió amb la literatura juvenil, com vas entrar aquí?
1: Doncs suposo que vaig entrar en el moment en què m'agrada escriure, en el moment en què tinc fills, en el moment en què la primera novel·la infantil que vaig escriure va ser Una revetlla sota el llit, i va ser precisament perquè li explicava històries als meus fills abans d'anar a dormir. I vaig descobrir un dia que sota el llit hi havia una miqueta de porqueria, no? De coses que van a parar a tots els llits, que sempre se'ns fan aquelles boles de pols que no saps d'on surten, no? Per molt que passis l'aspiradora estan allà. I llavors vaig començar a explicar-los la història d'unes boles de pols que són els polsims, i un dels meus fills em va dir: per què no escrius el conte, no? I llavors ja vaig escriure la novel·la, va ser la primera que vaig escriure infantil.
0: I a partir d'ahir, doncs, totes les que
1: totes
0: van venir.
1: Totes les altres.
0: I què t'interessa del lector jove?
1: Doncs m'interessa que s'ho passin molt bé, i m'interessa molt aquesta sinceritat que et deia al principi de... tu els veus i saps que realment s'ho han passat bé llegint allò, no? I m'interessa enganxar-los a la lectura com sigui, perquè no sé què passa que un cop arriben a secundària deixen de ser lectors.
0: Sí.
1: Ve com una crisi existencial i deixen els llibres de banda, i llavors m'interessa molt aquest moment que costa de mantenir, no? Perquè es veus molt emocionats quan són petits i de cop i volta sembla que els hi faci vergonya dir que llegeixen, saps? O sigui, trobes molt pocs que ho facin.
0: De fet, escriure per a joves considero que implica una responsabilitat especial. No sé com ho veus.
1: Sí, fa una miqueta de por, perquè penses que estàs... O sigui, que d'alguna manera estàs influint, no?, en aquell cap petit que s'està formant, i intento transmetre felicitat, perquè la vida ja és prou dura, no? Doncs que com a mínim llegint s'ho passin bé i siguin feliços en algun moment d'aquella lectura.
0: Tot i que és veritat que va molt bé això que dius, perquè just acaben les classes, vull dir, el que seria l'obligatòria, però després venen les altres, vull dir que no paren, no? Que un jove, un nen, no? A partir de set, amb aquestes classes que després tenen el que sigui, doncs si surten pel matí, imagina't que dinen a l'escola i després a la tarda surten de classe i continuen amb unes altres, arriben a les 9 ja tothom, o hi ha classes o esport.
1: Sí, també. Sí, les extraescolars les tenen absorbits tot el dia, o sigui, és que fan moltíssimes coses. Llavors, clar, no tenen temps d'avorrir-se, i jo crec que avorrir-se és imprescindible per imaginar, per crear, per... Però sembla que ens faci por ara que els nostres fills s'avorreixin, no? No està fent res. Sí, doncs deixa'l que imagini, a veure què pot fer, que es busqui, no?, la vida d'aquesta manera de passar-s'ho bé. No li donem tot fet.
0: Clar.
1: Però clar, els apuntem a 50.000 coses, eh? O sigui...
0: Com creus que ha evolucionat la literatura juvenil en els darrers anys?
1: Doncs ha evolucionat molt bé, perquè ja no és allò una història de fantasia amb una moralina al final, sinó que ara ja es tracten problemes que afecten, no?, els nostres nens, com sobretot salut mental... problemes d'alimentació, problemes socials, o sigui, s'ha baixat al seu món i s'ha posat els peus en el seu món, no? I llavors crec que es poden sentir molt identificats amb el que s'està, amb el que estan llegint. Ja no són contes meravellosos de coses que no els hi poden passar, sinó que són coses que sí que els hi poden passar de veritat, no? I es poden sentir més protagonistes. Crec que en això... I no tanta moralina, sinó que ells ja són prou intel·ligents per saber què treuen d'allà dins.
0: I tant. Com creus, en aquest cas seríem parlant dels personatges dels teus llibres, no? Com construeixes aquests personatges que siguin creïbles i profuns, o que la imaginació del jove, del nen, doncs vagi cap a on sigui?
1: Jo prefereixo, a mi m'agrada molt fer-los molt versemblants, és a dir, encara que sigui una bruixa, que sigui totalment versemblant i que en aquell món on ha entrat el nen la vegi i la cregui, no? Perquè per molt que t'inventis un món, ha de ser un món que tingui les seves normes i que tingui les seves condicions, perquè si està tot obert queda com molt... massa fantasia, no? Llavors ha de ser un món, encara que sigui totalment inventat i inexistent, doncs ha de ser un món versemblant. I m'agrada que els personatges estiguin molt perfilats, perquè és que vaig als jocs i me'ls descriuen, me'ls veuen tal com jo els he vist quan vaig als col·les i parlo dels personatges, i penso, bueno, en aquest sentit ho hem fet bé, no? Perquè el veuen tal com jo volia que el veiessin.
0: Què comences abans, la novel·la juvenil o la novel·la adulta? I en el cas de que sigui la juvenil, què has après, no? En aquest sentit, de quina manera t'ha ajudat a la novel·la, a escriure la novel·la per adults? No sé, va en funció justament si quan comences o comences indistintament, novel·la adulta, novel·la per a...
1: Quan vaig començar a escriure en general o...?
0: Sí, en general.
1: No, o sigui,
0: la primera pregunta seria quan comences a escriure, què comences?
1: Vaig començar amb novel·la adulta.
0: Mm-hmm.
1: Vaig començar amb novel·la
0: adulta.
1: Aleshores,
0: l'altra pregunta ja no caldria.
1: Però sí que la novel·la adulta m'ajuda també a pensar en els nens, perquè els nens no són tontos, eh? I els nens necessiten... Dóna molta feina un llibre.
0: I a l'inrevés també? La novel·la juvenil te ve, diguem, o et dona aquesta manera de pensar, home, això també podria venir a partir d'aquí. Podria venir una altra història.
1: És inevitable. O sigui, la història dels adults passa als petits i dels petits als adults, i la història real passa a la ficció, i de vegades la ficció passa a la vida real també. O sigui, que està tot... Jo crec que un escriptor ho té tot vinculat, no? La seva experiència vital, i encara que no parlis de tu en cap moment, no? I després tot el que escrius té una influència en el que escriuràs.
0: Si haguessis de recomanar un llibre així juvenil, quin recomanaries? Primer, un de teu. I si després hi ha algun altre que tu digui, home, aquest estaria molt bé també justament per a vegades pensant en la persona, no? que anirà per...
1: Clar.
0: Que s'està formant.
1: És que per mi recomanar un llibre és com recomanar un perfum. És una cosa superpersonal, no? És allò, és dir, ostres, a mi, per exemple, quan em va fer riure moltíssim Sin Noticias de Gurt, del Mendoza, però jo els he fet llegir als meus fills i no els he fet gràcia. Per què? Doncs perquè no saben qui és Marta Sánchez, per exemple, i llavors no poden veure un extraterrestre.
0: La cantant, la Marta Sánchez cantant.
1: Clar, en el llibre un extraterrestre es transforma en Marta Sánchez. A mi em va fer molta risa.
0: La manera, la manera d'escriure de
1: l'Eduardo. Clar, i els meus fills pues, no saben qui és, no? Sí que ho saben després, no? Però que en aquell moment no ho sabien i era com, vale, no et pot fer gràcia perquè és d'una altra època. Llavors, és una cosa superpersonal. Jo vull recomanar dels meus... És que si fos juvenil, recomanaria l'Acadèmia dels Desconfiats. Si fos juvenil, per passar-s'ho bé,
0: en aquesta és la
1: hi ha aventura...
0: Està molt bé. El títol mateix, vull dir que ja t'he dit, i a més era una acadèmia real.
1: Real, té moments històrics autèntics, hi ha moltes coses reals, fa una vinculació a Curial i Güelfa, llavors té una part literària xula també, d'investigació, i aquesta m'agrada molt, i s'ho passen bé, i tinc bon... O sigui, que els hi agrada. I si no fos meu, és que hi ha tants llibres que, no sé, jo, és que moltíssims, no? O sigui, des de Harry Potter, que crec que ha fet que molta gent fos lectora.
0: Jo diria que ha enganxat a moltíssims.
1: A moltíssima gent, no?, que no hi hagia.
0: Joves i adults, eh?
1: I adults, clar, és que és meravellós, o sigui, a mi m'agrada molt. Vols passar-t'ho bé, eh? Sí, per passar-t'ho bé, que és el que hem de fer,
0: aventures,
1: aconseguir...
0: No? Sobretot
1: que els nens, clar, s'ho passin bé i hi hagi un llibre que els enganxi perquè busquin més.
0: No, està molt bé. Doncs mira, deixarem ara aparcat la literatura ja juvenil i ens passem, però ja passem perquè si no el temps se'ns passa ràpid i tenim l'última reina, no? De fet, per presentar la novel·la L'última reina ens porta a la cort catalana del segle XIV per recuperar la figura de Margarida de Prades, l'última reina consort del Casal de Barcelona, com hem dit en un principi. Martí l'Humà, vidu i envellit, acaba de perdre el seu únic fill. El Casal es troba sense hereu, sense ingressos i amb un sobirà obstinat a legitimar el seu net Frederic. En aquest context, Margarida és vista com per alguns com una estratègia política i per un altre com una amenaça. De fet, és ella qui serà la dona, no?, del Martí l'Humà. Una novel·la, o sigui, podríem dir que la novel·la explora conspiracions, silencis, pressions i un possible embaràs que podria canviar el futur del regne. I a partir d'aquí, doncs, comencem a parlar d'aquesta novel·la totalment fascinant, perquè és ficar-te en ella i el fet de que, tot i que veiem moltes pàgines, però són d'aquestes que dius, bé, vas llegint, i no t'importa que la novel·la tingui les pàgines que tingui. El fet és que és com ficar-te, el que hem dit en un principi, no?, en la història d'una dona totalment desconeguda, perquè el Martí l'Humà sí que hem llegit bastant, o sigui, sabem qui era, etcètera, no? Però de la Margarida de Prades, doncs no, és descobrir-la. I a més és un personatge real, perquè aquí trobarem personatges, molts personatges reals, també alguns fictis, i per això és novel·la, vull dir que és una novel·la històrica, però com tot el que són novel·les històriques, doncs també té la part fictícia.
1: Sí.
0: I la gràcia està també en això.
1: Això, a més, ho dic en el pròleg de l'inici.
0: Al principi. A més, està molt bé perquè només al principi ja trobem... O sigui, primer, a més, està la teva... o sigui, la que tu expliques, no? I després tots els personatges que trobarem, tant reals com ficticis. És a dir, que quan estàs llegint i diu aquest personatge, i aleshores te vas al principi i ara ja saps qui és qui, no?
1: Estan els... Sí, Bueno, la relació de personatges, sense fer spoiler, perquè de vegades...
0: No, no, spoiler, jo si has vist la presentació que he fet de la novel·la... És...
1: No, no, no, però ho dic perquè de vegades en aquestes novel·les històriques poses la informació, llavors ja veus la data de que neix, que mor, que té un fill, que tal, i ja t'estan explicant tota la novel·la, no? Llavors jo he intentat fer una explicació d'aquests personatges sense fer spoilers del que passarà dins de la novel·la, més que res per situar el lector...
0: Exacte, no, i per conèixer una mica, sobretot els personatges reals, sí que poses la data,
1: sí.
0: Que és normal, vull dir,
1: sí,
0: perquè
1: clar,
0: som,
1: perquè
0: són
1: reals. Sí, clar, perquè ja són històrics.
0: Clar, són històrics. Els ficticis, expliques una mica, vull dir, perquè la gràcia està en això, però, vull dir, després és quan... De fet, és que quan comences en aquestes primeres pàgines, però en els personatges ficticis et fixes una mica... Però no és fins que tu estàs llegint que després estàs dient aquest era fictici no
1: o era real.
0: O era real, no?
1: Bé, no, això vol dir que són versemblants.
0: És que són versemblants. Podrien ser, fins i tot, que estiguin relacionats amb algun personatge que hauria pogut estar real.
1: Podria,
0: no?
1: Sí, segurament existien personatges semblants als ficticis que han posat. De totes maneres, jo ja ho dic, al principi és una novel·la, per tant, sí que hi ha uns fets històrics, però novel·lem, no? Posem veu a com va passar en aquell moment, si sabem que es van casar, com va ser, què va dir en aquell moment, com va ser, com anava vestida, perquè és que a mi m'agrada molt sobretot els detalls petits, no? La història la podem trobar en assajos, en tesis doctorals, llibres de text, podem trobar aquesta història, però a mi m'agrada saber, doncs, quina olor hi havia, feia en aquell moment, no? O quines sabates portaven, o què menjaven, o...
0: Que això t'ajuda bastant perquè el lector, justament, això que dius, fa que notis tan bé l'euro, i més com estem en l'època medieval, doncs encara...
1: Clar, i aquí, i en aquesta encara, no? Però, per exemple, l'anterior, que és la Guina d'ell, jo vaig pensar, ostres, a una dona del segle X, no? Segle IX-X, que quan té la regla, què li passa? No? O que...
0: Preguntes molt, preguntes que ens fem sovint,
1: clar, que ens fem sovint, no? I que vols saber, no? Doncs a dir, ostres, no hi havia copa menstrual, ni tampons, ni compreses.
0: I dius, i aquestes dones, i a més era, és igual, que tots i que fossin reines és igual,
1: clar,
0: que dir,
1: no
0: sé si es banyava un cop a...
1: Tampoc es banyaven tant, no? Però, per exemple, a Guinadell, doncs, anaven amb vestits foscos perquè s'anaven tacant constantment. No tenien cap protecció, no? Llavors, i es penjaven aquells ramillets de flors que després Disney ens ha posat com a princeses plenes de flors, i era per tapar les olors d'aquells dies complicats. Llavors,
0: m'agrada
1: això.
0: És que a vegades
1: això.
0: Ho penses, no? Diu, i en aquesta època, què passaria?
1: Com feien això? Com parien,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: clar,
0: perquè...
1: Com era un part.
0: Sí. Bé, ja dic que moltes vegades... No, però és una realitat.
1: Sí.
0: Vull dir que a les dones totes, durant molts anys, doncs es toca passar per ahí, no? I dius,
1: sí.
0: I en aquella època, què passaria? La mirada íntima. Quina part de Margarida de Prada està emocionat mentre l'escrivies?
1: Doncs...
0: Perquè representa també molta documentació.
1: Moltíssima. Molt, o sigui, em va afectar, em va sobtar, doncs, que era molt jove ella, clar, no era qualsevol, ella ja havia viscut a la cort com a dama de Maria de Luna, que era la dona de Martí l'Humà, o sigui, que ja coneixia l'entorn, coneixia el rei, coneixia tot allò, però clar, ja no s'esperava que la triessin com a... Venia d'una família molt bona, però que la triessin com a futura dona amb aquell... encàrrec tan potent de quedar embarassada d'un senyor que en aquella època crec que tenia 56 anys, si no m'equivoco, estava gras, obès, malalt i que no podia engendrar fills, no? Per molt que li fessin coses, perquè li preparaven menjars afrodisíacs, li feien de tot, i no va haver-hi manera. Llavors, clar, a més, les relacions en aquell moment entre els reis estaven supeditades a que hi haguessin allà gent observant, no? Que aquell matrimoni es consumava de veritat, o sigui, era tot molt difícil per ella, però no era ningú. Tot i ser la reina, no era ningú. Era simplement algú que estaven utilitzant per continuar amb el regne en un regne que... no s'entén què va passar, perquè el rei tenia, tenia dos nets, un noi i una noia, i tenia un net que era il·legítim perquè el seu fill l'havia tingut fora del seu matrimoni, però era net del rei. I no van voler acceptar aquell nen, quan a la majoria de monarquies s'ha acceptat fills il·legítims. També podrien haver dit: ei, Margarida, mira, passa una nit amb aquest senyor i després direm que és del rei, saps? O sigui, perquè això també s'ha acceptat, no? A moltes... Però aquí no, aquí hi havia molts interessos perquè entrés un rei castellà.
0: Com es construeix un personatge que és alhora vulnerable i poderós?
1: Clar, és poderós perquè tenia aquest encàrrec, no? I durant un temps va tindre aquest poder, però era vulnerable perquè ella sabia que era com una cosa impossible i que quan acabés aquesta... quan deixés de ser la reina, que passés a ser la reina vídua, passava a ser una altra reina vídua, perquè hi havia més reines vídues allà.
0: Sí, sí, no, i ara parlarem dels personatges, no? Pensant en l'actualitat, què creus que té Margarida que ens interpel·la avui dia, que ens pugui interpel·lar?
1: Margarida era una dona molt intel·ligent, molt culta. O sigui, llegia moltíssim, era molt culta. Llavors, o sigui, era manipulable dins del poder que estava, però no era tan manipulable com podia ser qualsevol altra dona.
0: Mm-hmm. De fet, aquí el personatge principal, el personatge central, és Margarida de Prades, però n'hi ha molts personatges que donen molt poder, o sigui, diuen molt de la novel·la, estem parlant d'una novel·la històrica, no? I hi ha d'altres personatges que són molt importants, com per exemple Martí l'Humà. Com vengues dir, és un rei envellit, vidu, ferit per la pèrdua del seu fill. Com vas construir la seva humanitat sense perdre la dimensió política del personatge?
1: Doncs perquè vaig estar llegint moltes tesis doctorals i a totes deien que era un home supercristià, molt ficat, o sigui, molt humà, en el sentit que estava realment enamorat i estimava molt a la seva antiga dona, a Maria de Luna. Quan ella va morir es va quedar coix, o sigui, ja tot li era igual. Estava molt pendent de les relíquies. Va ser rei perquè ell no s'esperava ser rei, el seu germà Joan el Caçador va ser el rei autèntic, no? Quan va morir Pere el Cerimoniós, i quan va morir el seu germà i li va tocar ser rei, no s'ho esperava, li venia tot gran i era molt humà, realment ell sabia que no podria...
0: Per això li ve Martí humà.
1: Sí, és que per això era molt humà.
0: El Frederic és el net il·legítim,
1: sí.
0: és un eix de tensió constant, podríem dir, no? Que simbolitza, la pregunta és què simbolitza dins de la novel·la? És un personatge històric o un símbol narratiu?
1: O sigui, existeix de veritat té una història potent després, eh? O sigui, quan el seu avi mor, quan ell no el deixen, va molt més enllà. Fins i tot té un punt a la novel·la perquè... passa els anys que ell és un nen, però després de gran té un punt de rebel·lia i de com d'egoisme, de pensar que, clar, que ell era l'hereu i que no ho va arribar a ser. Uh-huh. Però és el símbol de la manipulació, de no interessa aquest, doncs busquem un altre. És aquest simbolisme de manipulació. Ens interessa que entri un rei castellà, doncs Frederic no ens val.
0: Un altre és el Pere Alameda, no? És que és l'encarregat de desxifrar el nivell d'investigació de tresors. Podríem dir que també és bastant fascinant, eh?
1: El nivell, perquè el Bartomeu de Tres Vents va ser un astròleg de veritat que acompanyava a Pere el Cerimoniós, el pare de Martí l'Humà. I ell era... O sigui, Pere el Cerimoniós feia molt de cas a Tres Vents, perquè li deia: doncs mira, els astres ara també signa aquest acord. Però fins i tot li va demanar i existeix de veritat, i ho tenim a la biblioteca de Ripoll, li va demanar que li escrivís un llibre on li expliqués, un tractat, com aconseguir tresors, no? I és aquest llibre de tresors que li va escriure pel rei.
0: Sí, sí.
1: I existeix, de veritat, i és fascinant poder-lo tocar perquè està
0: exacte.
1: Allà a Ripoll.
0: O sigui, això el podem trobar en el monestir?
1: A la biblioteca.
0: A la biblioteca.
1: El tenen guardat en català.
0: A l'arxiu.
1: Has de demanar que te'l deixin veure.
0: Sí, a l'arxiu històric.
1: Sí.
0: Doncs va molt bé que ho expliquis perquè és una manera que si passem per allà
1: clar.
0: Val la pena.
1: Sí.
0: Després també els personatges femenins, com hem dit, secundaris, no? També tenen una importància cantant. De fet, ja has nomenat una que era Maria de Luna, no? La reina consort de la corona d'Aragó, contessa d'Empúries, contessa de Luna i senyora de Sorgó. Empúries, contessa de

0: única, no me'n recordo. Sé que es van criar junts, mm-hmm. els dos, a la cort, com a germans, pràcticament, eh? Es van criar junts i van acabar casant-se. I s'estimaven molt, es respectaven moltíssim, i ella fins i tot va morir pel camí anant a buscar a Martí, l'humà, perquè volia passar el Nadal amb ell, i com que una estava a València i l'altra estava a Barcelona, va dir, prou, vull anar amb el meu home a passar el Nadal amb ell, i no va arribar. O sigui, però l'amor era real entre ells dos.
1: Mm-hmm. Doncs és per això que ell també va patir bastant, el que passa que després el problema és el problema de l'hereu, no? Que és sí. el que es troba, i és a partir d'aquí que també doncs, bueno, passa tot el que trobem a la novel·la. Mira, de fet ha passat bastant estona, no sé en els minuts que han passat ja de 40 i més de la meitat, no? Però fem res, una petita pausa amb música. Hi ha una cançó, en aquest cas és de la Enya, que és, de fet la va molt, està molt connectada o té molta relació, una, perquè justament Enya té aquesta manera de cantar, no? Aquestes cançons que t'evoquen a aquestes èpoques, no?
0: Sí.
1: I a més és una cançó que respira, és en Mighty Bee, o Bee, em costa pronunciar l'anglès, o en aquest cas és irlandès, però és el mateix. És una cançó que respira esperança, vulnerabilitat, camí, silenci i junt, exactament podríem dir que són elements que trobem
0: que
1: aquí,
0: aquí
1: en la novel·la.

0: És una cançó preciosa amb la veu de l'Ènia, vull dir que, però també el temps passa ràpid i com ja es podrien dir que arriben a la recta final, doncs aprofitem el temps que estàs aquí i parlem, no? Abans estava parlant dels personatges, altres personatges secundaris femenins. Ara només direm així de noms, que sortien també a banda de la Maria de Luna, Violant de Bar, Isabel d'Aragó i de Fortià, no? Margalida de Montferrat, Blanquina, en aquest cas la Margalida de Montserrat, la senyora, la Blanquina, podria dir que era la dama de companyia, sí. Que també és important que surtin també aquests personatges perquè tenen la seva importància, és que si, qui sempre acompanya a les dones que
1: va existir
0: tenen.
1: De veritat, sí. Va existir, sí, no, de veritat, aquesta serventa criada, que no és la mateixa categoria,
0: està
1: criada,
0: dins
1: però
0: dels personatges reals
1: perquè ja va ser una vida molt dura.
0: Sí, de fet és que les persones que eren, per dir, no sé els noms de criades, no? Però en aquest cas és dama de companyia, sí, és el mateix, sí. No? Doncs és això, vull dir que tenen, queden molt secundàries, però tota la feinada que fan justament, i són imprescindibles.
1: Imprescindible perquè va estar amb ella fins al final, o sigui, amb la Margarida de Montferrat, que és la mare del comte d'Urgell, que era un dels candidats a ser hereu de la corona.
0: Del Martí l'Humà. Doncs ara parlem dels personatges ficticis. Aquí podem destacar, perquè això ho veiem aquí, no? En aquestes pàgines que parles dels personatges, aquí destaquen Salide, Pere Alameda també, és un personatge que podien considerar, pues, és fictici.
1: Sí.
0: Ramon de Caldas, Bernat de... aquest Ramon de Caldas, vull dir que...
1: Déu-n'hi-do, no?
0: El Bernat del Falset, el Pau de Montagut, vull dir que... són personatges, però que, com hem dit en un principi també, tot i que siguin ficticis, poden ser perfectament.
1: Sí, són personatges que t'ajuden a fer parlar els personatges reals, no? I són personatges que podien existir perfectament, perquè són amics, són servents, alguns són bons, uns altres dolents. No hi ha ningú que sigui molt bon i ningú que sigui tan dolent.
0: Com la vida real.
1: També. Clar, tots tenen els seus perquès, no? Tots fan les coses per alguna cosa, per algun objectiu, que a vegades arribes a entendre'ls, no? De dir, ostres, no és tan dolent. Sí que ho és, però necessita fer això.
0: I eren molt necessaris també per la novel·la?
1: Per poder, sí, per la descripció. Clar, per poder explicar i això, poder explicar per què passen segons quines coses, que no vull fer spoiler, no? Però és necessari, perquè Margarida de Prades necessitava tindre al voltant gent per poder explicar la seva història.
0: Com equilibres la fidelitat històrica amb la llibertat creativa quan construeixes personatges que no estan documentats? Que en aquest cas...
1: Clar.
0: Sí que podria... No sé si és això. No estan documentats perquè són ficticis, però la documentació...
1: Clar, perquè encara que siguin ficticis, si han d'estar al costat del rei en algun moment, he de saber si el rei era allà en aquell moment, no? Si ha d'haver-hi un personatge fictici que parli des de València amb el rei, he de saber si el rei en aquell moment estava a València i què estava passant, no? Perquè, clar, estem en un moment polític molt... el cisma d'Occident... o sigui, ja estan passant moltes coses en aquests pocs anys que surten, que s'expliquen en aquesta novel·la. Llavors, hi ha molta documentació, la gent es movia moltíssim, igual estaven aquí, que estaven a Barcelona, que estaven a València, que estaven... Llavors... aquesta documentació de vegades em frenava bastant, no? Perquè tenia por de posar una cosa que no fos, no? I tot i que sempre diem, és una novel·la, s'ha de ser el màxim fidel a no dir coses que no podien ser, no?
0: Perquè fa els antagonistes, els personatges, no? Què diries que és el veritable qui és, no? És el veritable antagonista d'aquesta novel·la. Una persona, un sistema o una idea?
1: Jo crec que és la història en si, sí. És l'antagonista, no? De tots ells, perquè tots lluiten, tots lluiten per sobreviure dins d'aquest sistema que tu has dit, no? I és la mateixa història, l'antagonista.
0: De fet, moltes vegades quan dient quin és el personatge principal aquí és Margarida, però és que també és la història que hi ha darrere.
1: Clar, és que és Margarida i és tothom que l'envolta, perquè sí. Hi ha personatges femenins molt, molt, molt bèsties, no? O sigui, qualsevol podria... Jo anava escrivint, anava documentant-me i pensava, aquesta dona es mereix una novel·la, aquesta altra també, no? O sigui, vas descobrint personatges que dius, uah, quina
0: tot
1: vida.
0: Tot i que potser sigui secundaris, com és en aquest cas aquest personatge que deien la Blanquina, no?
1: La Blanquina, però és que la Blanquina va existir i va tenir una vida brutal, brutal. O Isabel, la germanastra de Martí Lomà, que la van utilitzar i la van casar, amb el que després ella va dir que seria el que lluitaria pel tro, si és que hi ha unes tensions i és molt, és apassionant, eh? Quan t'estàs documentant, vas pensant, ostres, posaré això, escriuré d'això, al final has de frenar, perquè si no hi ha molts personatges que et deixes pel camí perquè dius, no puc explicar tot això, perquè és que seria un llibre de 4.000 pàgines.
0: Clar, de fet, justament amb això, hi ha algun personatge que mentre escrivia va créixer més del que esperaves?
1: Sí, clar, Isabel, per exemple. Isabel era simplement la germanastra de Martí Lomà, però després va anar creixent i tot el que li van fer és que li van fer animalades, o sigui, la van maltractar psicològicament d'una manera brutal. O sigui, traient-li les filles, separant, sí. Però no volem fer... No farem spoiler, no? S'ha de llegir aquest llibre, s'ha de llegir.
0: Com que es queda poquet temps, vull dir... per molt poquet temps, no?
1: És que ha passat volant, eh?
0: Sí, és per això quan, en un principi, i fora de micro, em vas dir, una hora? I jo dic, no tant, una hora no tant.
1: És veritat,
0: i més acostumada quan faig programa, és que
1: se't
0: passa que... I a més, parlant, quan estem parlant de llibres, i a més llibres, històries aquí, amb personatges reals o el que jo. Sigui, és que se't
1: dona
0: passa el
1: molt,
0: temps. Vull dir que se't passa el temps volant. Mira, jo passo per aquí, deixo... pel que seria la novel·la, no? La novel·la, l'impacte. Hi ha alguna lectura, o sigui, l'impacte que pot tenir aquesta novel·la en els lectors, no? Que t'han arribat comentaris.
1: Sí, la veritat és que m'han dit que, com que els capítols són molt curts, que els ha enganxat molt, no? I sobretot això, descobrir el personatge de Margarida, que no coneixien, o sigui... tot i que ha sigut l'última reina, no el coneixien. Llavors, poder mostrar als lectors aquesta vida, no? I de moltes altres dones que surten, que l'acompanyen, doncs per mi és el millor que em poden dir, de dir no el coneixia, no ho sabia i estic flipant amb aquesta història.
0: I com equilibres el rigor històric i l'emoció literària?
1: Clar, ho equilibro posant uns sentiments que intento que siguin el més humans possibles, no? Perquè tu no pots posar-te en la seva pell i dir, ostres, si jo fos Margarida faria això, no? Perquè jo sóc una dona del segle XXI i ella pensava molt diferent del que penso jo.
0: Clar.
1: No podem posar una Margarida amb un pensament actual. Per tant, intento equilibrar-ho posant-me en aquell moment històric i en aquelles conseqüències, en aquella societat.
0: Estem al final. És que m'encanta fer preguntes sorpresa, que me les deixo d'aquí sense fer, i les aquestes ràpides. Mira, d'aquestes te faré una només. Un desig per a... No, aquesta no. Un personatge femení que t'ha marcat.
1: Que m'ha marcat?
0: En aquesta història o dins de totes les teves novel·les?
1: M'ha marcat molt Guinadell. Uh-huh. Guinadell.
0: I ara, vull dir, la pregunta del milió. En quin treball estàs ara? En quin projecte estàs ara?
1: Doncs mira, doncs ara saps què passa? Que vull provar amb la novel·la negra.
0: Uau, m'encanta. M'encanta que estiguis així. I la tens molt preparada?
1: No,
0: molt
1: perquè
0: preparada.
1: És una cosa que em fa molt de respecte. Molt de respecte, també.
0: Bueno,
1: però estic.
0: Segur que aconseguiràs. Mira, al Jordi no l'he fet cap pregunta, però la pregunta que et faria, acostuma les obres de l'Àfrica passen per tu abans de ser publicades?
2: Sí.
0: És el lector que podrien dir fidel?
2: Sí, molt fidel, i de fet em sap greu perquè ella triga molt a escriure-les, els mesos que siguin o el temps que sigui, i jo m'ho llegeixo en 2 o 3 tardes o 2 o 3 hores, i em diu, ostres, diu, tanta feina i ja està. Dic, sí, però és que, i a més, amb l'afegit que la vaig perseguint en el sentit de dir, ostres, ves-me donant, dona'm, i ella llavors diu, deixa'm que escrigui primer i després podràs llegir. Val? Vull dir, però sí. Jo sóc el primer
0: lector. Sí. Doncs, Àfrica, hem de deixar-me avui. Jo et convido per continuar un altre dia, eh?
1: Home, jo encantadíssima.
0: Doncs moltíssimes gràcies per ser avui a Sota les Jambordes, per rescatar veus que la història va voler deixar en silenci, per donar cos i ànima a dones que van existir i que mereixen ser recordades. Gràcies per aquesta manera tan valenta de mirar el passat i fer-lo present.
1: Moltes gràcies a vosaltres i espero que us agradi molt als lectors.
0: Jo aquí queda totalment recomanat, i ara que estem a l'estiu i en vacances, doncs L'última reina és un llibre històric però totalment recomanable. Doncs moltes gràcies de nou. Moltes gràcies per ser-hi a totes i tots que ens escolteu. Ens retrobem dimarts vinent a partir de les 7 de la tarda aquí a la ràdio, Ràdio Caldes.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins el projecte Murs d'Habitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que s'assuma als elements de la memòria democràtica del municipi, en què també hi ha el monòlit de record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. El Vallès Oriental és la comarca que lidera el rànquing d'atractius turístics del 2025. Segons l'informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat a Caldes va rebre uns 40.000 visitants. Els banys públics de Caldes reben gairebé 30.000 i el Museu Termàlia més de 10.500. Segons aquest estudi, el global de turistes que el 2025 van visitar Caldes es va veure disminuït un 3% respecte a l'any anterior. En concret, es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termàlia van augmentar un 3,7%. Aquests són els dos elements d'atractiu turístic del municipi que s'analitzen a l'informe. Un comportament turístic que, segons el director del Termes Victòria, Joan Angli, no preveu que canviï massa aquest any. Són declaracions a Ràdio Caldes.
2: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat, amb una ocupació fins ara, doncs podríem dir que molt similar al 2025 i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius.
1: Pel que fa a la comarca del Vallès Oriental, lidera el rànquing de la demarcació amb més de 7 milions de visites, unes dades similars a les del 2024. Un impuls que s'explica sobretot per l'impacte que tenen en el turisme de compres la Roca Village i en el turisme de motor el circuit de Montmeló. En global, totes les comarques de la demarcació van rebre poc més de 26 milions de visites l'any 2025. Demà a les 7 de la tarda se celebra el ple de juliol del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entre els temes més destacats a l'ordre del dia es troben el nomenament de representant de l'organisme de la xarxa de productes de la terra, l'adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 i la renovació d'un altre any del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts el temps és tranquil, amb cel serè durant el matí i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, sense cap risc de pluja. Les temperatures es mouen entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà, dimecres, es mantindrà la mateixa situació, amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la reemissió del programa Històries en femení, a més, aquesta temporada.

0: Hola, bon dia a totes. Benvingudes a l'Històries en Femení, l'espai on escoltem veus de dones, vivències, alguna vegada vivències que travessen fronteres, com és el cas d'avui, i ens fan memòria i ens ajuden a entendre el món. Avui ens acompanya una dona jove, una dona amb una història de migració molt especial i molt, molt actual, la Noé. La Noé té 30 anys, és d'origen saharaui i ara viu a Catalunya. Va arribar a Espanya fa més de 20 anys. Ella va arribar amb el programa de Vacances en Pau. Vull recordar que aquí a Caldes de Montbui hi ha una associació que s'anomena Caldes Solidària, que durant molts anys ha gestionat l'acolliment de nenes i nens saharauis al nostre poble. La Noé té encara, ara ens ho explicarà, gran part de la seva família al Sàhara. Hola, Noé, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Moltes gràcies per estar aquí avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Perfecte. Explica'm una mica la teva història i ens anirem endinsant amb això, amb aquest terreny, no?, que és el tema saharaui.
1: Molt bé, mira, jo vaig néixer als campaments de refugiats saharauis, que els campaments de refugiats saharauis es troben a Tindouf, al mig del desert, uns campaments que viuen uns 175.000 persones, sí, des de l'any 1975. Tot això arran del conflicte amb el Marroc, al Sàhara Occidental.
0: Sí. Sí, continua, és que s'ha colat aquí no sabem què. segueix, reina, segueix.
1: Els saharauis eren nòmades, és a dir, vivien al Sàhara Occidental i eren una gent nòmada, sí, que vivien d'aquí cap allà segons el temps perquè tenien animals i els hi tenien que donar menjar i beure, per tant es movien segons les pluges i el temps que feia. Que passa que arran del conflicte a l'any...
0: Ai, sí, 75, potser?
1: Sí, a l'any de... 1975, sí, el Sàhara va deixar de... Ai, perdó, és que estic molt nerviosa.
0: Sí, tranquil·la, no passa res. Sí, això és el que té el directe i el que té, sí, i el que té no està de manera presencial, perquè tu estem fent l'entrevista de manera telefònica i clar, a l'estudi ja condiciona molt, t'ho dic per experiència. Sí. I clar, és normal. Tranquil·la.
1: És que us volia explicar que el Sàhara Occidental és una colònia pendent de descolonitzar d'Espanya. Exacte. És una de les últimes colònies pendent de descolonitzar. Sí. I en vez d'això, doncs, Espanya va fer un tracte tripartit amb el Mauritània i amb el Marroc i va abandonar el Sàhara. I els saharauis es varen quedar...
0: Abandonats.
1: Sense país, abandonats. Sí,
0: sí. Abandonats.
1: Abandonats. Sí, sí. Que passa que ara el Sàhara està dividit en dues regions. Una és els territoris alliberats, que són els territoris que tenen els saharauis, però que no hi poden viure perquè hi ha moltes mines.
0: Sí.
1: I després els territoris que encara estan ocupats pel Marroc.
0: Exacte. Sí, sí. O sigui, d'alliberats, sí, alliberats tampoc gaire perquè...
1: No, perquè no s'hi pot viure, no estan plenes de mines.
0: Clar, sí, sí. Jo ara recordo... Perquè aquest territori pertany a Mauritània, aquest que està en mines...
1: No, pertany al saharaui, són els, sí, que diem, però... territoris alliberats. El Mauritània a l'any 1980 es va retirar.
0: Exacte, sí.
1: Es va retirar.
0: Sí. No, és que recordava una pel·lícula que està anomenada el Goya, que precisament hi ha un tros de la pel·lícula que parla, no?, que hi ha que es veuen mines i parla d'aquest territori de Mauritània, i ara recordava això. Sí, sí. Segueix, tranquil·la. Segueix explicant una mica aquesta història. Sí,
1: els saharauis no tenien lloc per viure.
0: Clar.
1: I Argèlia els va cedir un trosset de terra al mig del desert a la regió de Tinduf.
0: Sí. Allà és on eres tu?
1: D'aquí és on vaig néixer jo.
0: Sí. I qui vas deixar allà? Qui has deixat allà? Qui tens allà?
1: Allà tinc a tota la família.
0: Sí.
1: Tens... És a dir, jo ja vaig venir amb el programa de vacances amb Pau a l'estiu.
0: Sí.
1: Amb una família acollidora, que acolleixen nens.
0: Sí.
1: I després em vaig quedar a estudiar.
0: A Espanya, eh?
1: Clar, a Espanya. Sí. Clar, jo vaig vindre sola, em vaig quedar sola... I ells pues, no poden viatjar. Jo, gràcies a aquest programa, fan uns documents per poder viatjar. Per a viure en els campaments, és que no tens documentació per poder sortir d'allà.
0: Clar.
1: Per tant, les vacances en Pau i aquests programes són molt importants pels nens, perquè així poden veure el món, poden tindre una altra visió,
0: sí.
1: Altres perspectives, créixer, un futur.
0: Clar. Sí, sí.
1: Que és el que no tenen des d'allà. Tot ho veuen des del mòbil, ara gràcies a internet.
0: Sí, sí, sí.
1: I però no s'imaginen de com és.
0: Clar, sí, sí, és que la vida als campaments, ara parlarem de com funciona, doncs és una vida molt, molt diferent, no? a la que es pot, bueno, a la que hi ha a la resta, a la que amb població estable i amb construccions normals. Sí,
1: molt
0: o sigui,
1: diferent.
0: Tu vas venir Sí, vas venir en vacances en Pau i ja et vas quedar o vas venir durant 2 o 3 anys a l'estiu i després ja vas venir aquí d'adolescent? Com va anar això?
1: Vacances en Pau és un programa que acull nens des dels 8 anys fins als 10 o 11.
0: Ah.
1: Dos, tres estius.
0: Vale, sí.
1: Després ja, quan ja van a l'institut, pues ja no es poden acollir, també per anar donant oportunitat a tots els nens perquè puguin anar venint.
0: Sí.
1: Jo, amb la família que vaig estar, quan vaig vindre 2 anys, i després hi havia un altre programa que es diu Madrassa, que aquí a Catalunya també existeix, encara existeix,
0: sí.
1: Que hi venen els nens, doncs canvien. En vez d'anar, de vindre a l'estiu, doncs vindre a l'hivern.
0: Ah.
1: Venen aquí a l'hivern a fer el curs escolar,
0: sí.
1: I marxen
0: i a l'estiu
1: a casa.
0: Clar, sí, sí. Ja, ja. I tu et vas quedar, no?
1: I jo em vaig quedar perquè amb tot això volia explicar
0: digues.
1: Que per vindre, per estar aquí estudiant, et fan un document d'estudiant que és fins als 18 anys.
0: Ah.
1: Aquests anys... no et conten com ha viscut a Espanya per poder treure't la nacionalitat ni poder-te fer documentació.
0: Ja. I llavors què? Als 18 anys vas aconseguir feina o què?
1: Vaig tindre que aconseguir feina,
0: sí.
1: I tramitar els documents de pàtrida. Que pàtrida significa que no tens país.
0: Ostres, això no és cert, que tens país tu.
1: Però diu un campament de refugiats,
0: sí.
1: I el no està...
0: Sí.
1: Descolonitzat el territori,
0: sí.
1: Doncs tots són traves.
0: Ja, sí, sí. Perquè...
1: I tindre documents dels meus pares,
0: sí.
1: I això ho explico jo a títol personal, però molts saharauis que tenen documentació, a lo millor no tota, perquè els nostres pares, els nostres avis, han treballat per Espanya i tenen documentació espanyola.
0: Sí. Tu tens doble documentació? Tens espanyola i saharaui o només espanyola o com va això?
1: Jo tinc apàtrida. No sóc ni saharaui ni espanyola. Estic en el limbo.
0: Per què? Perquè ho has volgut així?
1: No, perquè és per poder obtindre la nacionalitat espanyola,
0: sí.
1: Has viscut aquí 10 anys.
0: Ah.
1: 10 anys sense comptar els anys que has estat com a estudiant.
0: Clar, clar.
1: Jo, per exemple, ara em podria començar a demanar la nacionalitat.
0: Ja.
1: I el Sàhara, el no s'ha considerat país, el no s'ha lliure, no tenen documentació, per això els nens allà, bueno, la gent no pot sortir d'allà.
0: Clar. Déu-n'hi-do. Aquest és un dels aspectes que jo desconeixia totalment i suposo que, donat la informació que rebem als mitjans de comunicació, jo crec que hi ha molta gent que això ho desconeix. amb aquesta profunditat, em refereixo.
1: Ho desconeix i és complicat d'entendre.
0: D'entendre, sí, sí, sí, sí. Com pot ser un ciutadà del món que sigui apàtrida, no? Jo...
1: Sí, sí, que a l'Ajuntament, o òrgans públics, quan hi vas et diuen, què és això de ser... Què és ser apàtrida? Perquè no ho tenen registrat. És a dir, et diuen d'on ets i has de dir un país. Sí. Has de tindre una nacionalitat. I els dius, no, sóc apàtrida. Sí. I es queden, i això què és? Sí, què és ser apàtrida? Això no en surt aquí. Sí. És a dir, no ho tenim com a opció per triar.
0: No. No. Com països que només estan acceptats, no? per uns certs països del món, com és Palestina, o sigui, en el passaport o amb els documents no pots posar en origen palestí, perquè no diuen no, és que no em surt. A l'ordinador no em surt palestí. Sí. I llavors no tens... Bueno, però et poso turc. No, és que jo sóc palestí.
1: Exacte.
0: Sí, és que és això,
1: una
0: no?
1: Vergonya.
0: Sí. En fi, sí. Bé, tu dius que pots anar a visitar la teva família, no? Sí. Què et trobes allà? Perquè jo sé que allà es viu de l'ajuda humanitària, no? Però no em sé explicar quines feines, no? Quina gestió es fa d'això, què et trobes quan arribes allà?
1: Recordem que això, que el Sàhara, bueno, els saharauis eren gent nòmada quan vivien en els seus territoris. I han passat de ser nòmades a ser sedentaris en els campaments de refugiats.
0: Clar,
1: ells l'únic que sabien era viure dels animals que tenien, de compra i venda d'animals, i sobrevivien amb el que podien.
0: Clar.
1: Que passa, al viure en els campaments refugiats, s'han tingut que assentar, fer estructures, fer pobles,
0: sí.
1: I conviure els uns amb els altres. Així, com a economia com a tal, no en tenen, perquè tot ve de fora, tot és cooperació. I clar, i això dificulta molt el poder viure allà.
0: Clar.
1: Estàs a les expectatives de que algú t'ajudi, de que tu no pots treballar lliurement, de que no pots tindre una casa, de que no pots viatjar, de que no pots créixer, de que pots anar a estudiar a Argèlia una carrera, però que després no la pots
0: desenvolupar. Sí. Però hi ha oportunitats per estudiar?
1: Per estudiar, allà el plan és... Pots estudiar a la primària, als campaments, hi ha escoles fetes per cooperació.
0: Sí.
1: Per exemple, la meva era de Escola València, perquè la va fer una associació valenciana.
0: Yeah.
1: I clar, ja estudies primària i secundària, i si treus bones notes i aproves pots anar a Argèlia.
0: Estudiar una carrera
1: estudiar,
0: o estudiar...
1: Estudiar una carrera.
0: Sí. I després te'n tornes.
1: I després te'n tornes. I te'n tornes en un lloc on no pots desenvolupar la teva carrera.
0: Sí. I qui cobreix els gastos dels estudis? Argèlia, per exemple.
1: Argèlia. Sí.
0: Hi ha cooperació també d'Argèlia no? amb aquestes persones que volen anar a estudiar. Sí.
1: Argèlia ha fet molt pels saharauis. A més de cedir-los un tros de terra... també els ajuda molt en tema alimentari.
0: Sí.
1: És la ciutat més propera per poder anar a comprar fruita i verdura.
0: Sí, això és l'altre tema que jo volia parlar. Dintre de les tasques, no? Per viure, per sobreviure, no només hi ha estudiar metges, no? Per la salut, però també s'ha de fer pa, s'ha de fer fruita, tot això, clar, que bé. Tot és importat. L'aigua.
1: L'aigua, ara s'han fet pous, gràcies a cooperació, s'han fet pous i s'han fet canals, però igualment, tot ve de fora.
0: Ja, sí.
1: I l'aigua ja conta gotes.
0: Clar.
1: Ja, al mig del poble hi ha una manguera, bueno, de quan jo me'n vaig anar ara, la veritat és que han anat avançant de mica en mica. Perquè jo recordo que hi havia un bidó al mig del poble on podies anar a buscar aigua per menjar i per beure i ja està.
0: Ja. Sí, sí, sí.
1: Ara hi ha una miqueta més per la tecnologia, no perquè hi hagi més aigua que abans, sinó per la tecnologia que han fet. Sí. Han fet més pous.
0: Sí, potser es gestiona millor.
1: Per poder transportar aigua.
0: Clar, clar. Sí, sí. Mira, ara farem un tall de música, vale? I després m'agradaria parlar del paper de les dones, no? Amb tot
1: un
0: això,
1: gran
0: no?
1: Paper.
0: Un gran paper, sí, sí, sí.
1: Sí, sí,
0: mira,
1: sí.
0: Quan et vaig demanar això, que triessis algun tema que tu t'agradés, em va sorprendre que dels 3 o 4 que vas triar, 3 són del grup Charango. Sí, m'expliques el per què que t'agrada tant? Sí, és perquè, bueno, és una música molt, molt festiva, eh? Això també és veritat, això anima molt. Digues, digues.
1: El Charango trobo que, a més de que t'anima, per a les lletres són molt boniques.
0: Sí, les lletres.
1: I és un... Sí. La lletra és sí, és molt bonic. A més de que va ser un dels primers grups que vaig començar a escoltar, m'anima molt. I quan tant és igual l'estat d'ànim en el qual estiguis, que si escoltes una cançó de Charango,
0: ja.
1: Te vienes arriba. És adequada pel moment, sí.
0: Sí, sí. Bé, mira, ara sentirem la primera que vas triar, que és el meu poble, i després seguim. D'acord?
2: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes.

0: avui que torna a casa...
1: Bé, Noé, seguim. Sí que m'agradaria tocar el tema aquest de la presència, no? De la importància de les dones, de la seva tasca, i també a partir d'una mica dels teus records, no? Perquè jo tinc entès que tens germans, no?
2: Sí, i tant.
1: Digues.
2: Sí, doncs el paper de la dona és un paper, bueno, és, va ser i serà sempre un paper importantíssim, per això tot arreu.
1: Sí.
2: En el cas del campament de refugiats, com he dit abans, que eren sedentaris, doncs quan es van implantar en els campaments, tots els homes estaven a la guerra.
1: Clar,
2: qui varen fer els campaments, l'estructura, l'organització, varen ser les dones, sí. Des de zero.
1: Clar. Això gairebé com a totes les guerres, sí.
2: I tant, i ells, per exemple, hi havia molt de menjars que ells no sabien de la seva existència.
1: Ja.
2: Ells s'han tingut que adaptar a moltes coses.
1: Clar.
2: A més de cuidar-se dels nens, de que vagin a l'escola, cosa que abans ells no sabien que significaven a l'escola.
1: Sí.
2: De seguir uns horaris... tota l'estructura de les alcaldesses.
1: Sí, sí, sí. És un canvi de vida total, eh? És que és així,
2: total.
1: S'ha de donar molta importància a aquest fet, el concepte d'un poble nòmada que es torna a la força sedentari. És important, eh? És un canvi total de concepte de vida amb tots els aspectes. Sí, sí, entenc la importància. Sí, sí. I tu quins records tens de la teva infantesa?
2: Ai, jo tinc... Tot i ser un campament de refugiats, sí. Jo tinc molt bons records.
1: Què feies? Jugaves? Jugaves amb què? Amb amigues?
2: Que... És que anàvem a l'escola a jugar, sorties de casa i estaves amb els altres nens jugant, entretenint-nos en qualsevol cosa... Fins l'hora de sopar, tornar a casa, la família unida, conèixer tots els veïns.
1: Sí, sí, doncs bons records, eh? Bons records, sí. Hi ha alguna, no sé, alguna olor, algun menjar, alguna cosa que tu, et faci recordar aquell temps?
2: Això sempre em fa gràcia, perquè sí. Un menjar...
1: Sí.
2: Clar, recordo que ells tenen l'alimentació, era i és molt bàsica, és a dir, llegums i arròs. Clar, jo les llenties que fa ma mare són increïbles.
1: Sí.
2: Per tant, sempre que menjo llenties em ve aquest record d'ells. I ara mateix les llenties són un dels meus plats preferits.
1: Clar. Sí, sí. És que això passa, eh? Això passa. Quan has viscut i et ve l'olor, a mi també em passa. Sí, sí. Això, tu eres què? La germana petita, crec, que em vas comentar?
2: A casa meva sí, som sis germans i jo sóc la petita.
1: Sí.
2: Jo sóc la més petita, clar, la més petita, la més mimada. Allà em diuen menys arrecabé.
1: Com?
2: Que vol dir que ets menys arrecabé.
1: Ah, menys arrecabé, sí.
2: Que significa que això, que ets la petita de la casa.
1: Ah, que bo, sí, sí, sí.
2: Clar, cuidada per tothom.
1: Ah, sí. I de la teva mare, quin encara viu, eh? Oi?
2: Sí.
1: Sí. Què em pots explicar d'ella, no? Perquè, bueno, això, la dona de la casa, no?
2: Sí. Tot passa. Allà les dones tenen moltíssima importància. Tot passa per les seves mans.
1: Sí.
2: En el cas de la meva mare i de més casos que sé, han tingut una vida molt, molt complicada. Han viscut una guerra.
1: Clar.
2: Canviat de vida. Se'ls han mort els pares a la guerra. S'han tingut que cuidar d'ells, dels seus germans, com si fossin fills seus.
1: Sí.
2: Clar, han viscut molt.
1: Bon.
2: I el més impactant és que mai mai ens han fet saber que han sofrit tant, que han passat tan malament.
1: Sí.
2: Sempre ens ho han fet... O ho han omès moltes coses, no ens les han explicat, o si no, sempre ens han explicat lo bo
1: Sí.
2: Perquè nosaltres no haguéssim de passar pel mateix.
1: Clar. Sí, sí.
2: I clar, en el cas de ma mare ens va cuidar nosaltres sis, més els seus germans, que eren quatre, que també eren petits.
1: Sí, sí.
2: Un paper molt gran tenen.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tu tens una germana gran que també em vas comentar, no?, que et va... Bueno, com si la teva mare feia també de mare d'altres criatures, pues, potser la teva germana gran també va fer una mica de mare teva, no?
2: Sí. Sí, la meva germana gran és una segona mare.
1: Clar.
2: Ens portem 10 anys.
1: Sí. Ah, tampoc és tant. Sí.
2: No és tant, però clar.
1: Sí.
2: Quan ella tenia 10 i jo en tenia 10, ja. Doncs ella era la que me preparava per anar a l'escola, la que s'encarregava de vindre'm a buscar.
1: Sí. I quedava, suposo que es va havia quedat molt, molt trista, no?, quan vas marxar i et vas quedar aquí.
2: Ells sempre afronten les coses amb positivitat. Mai m'han fet sentir que estaven tristos ni res. Simplement és lo que t'ha tocat viure, és una oportunitat.
1: Sí.
2: Anem a veure les coses bones. Aprofiteu. No pots vindre ara, pues ja vindràs d'aquí un mes.
1: Clar.
2: Mai m'han fet sentir-me que...
1: Sí.
2: De que hagi d'estar trista. Mm. És que ara mateix, quan els dic, bueno, buah, és que ara no puc anar fins a l'abril.
1: Mm.
2: I ells, en vez de dir, t'enyorem, aquí ja trobem a faltar, em diu, ah, bueno, no passa res, doncs a l'abril ens veurem. Sempre veuen amb aquest positivisme i treure-li el gruix a les coses.
1: Sí.
2: Que és molt guai, també.
1: Clar, no, i que a tu t'ajuda no sentir-te ni culpable, ni privilegiada, ni res. O sigui, que oi, accepten tot el que tu puguis fer per anar, però tampoc et demanen de més. Està molt bé. Està molt bé,
2: sí,
1: això.
2: Sí.
1: Sí, està molt bé, està molt bé. No sé, que, per exemple, quan arribes allà, tu què veus, les dones, de quins temes s'han d'ocupar sí o sí? Perquè el seu paper, han de declarar de les criatures i de tot això, han de treballar a banda amb altres coses o ja estan una mica en mans dels homes repartit d'aquesta manera? Què trobes de diferències, no? El tracte amb les dones allà que el tracte, per exemple, que se'ls hi pot donar aquí, a Espanya?
2: Allà el paper de les dones sí que és molt de casa, però és que la feina de casa és molt important, també. És que
1: sí,
2: li
1: no,
2: traiem
1: no,
2: la importància
1: sí.
2: que té
1: no, és
2: i,
1: que...
2: I és el pilar.
1: Clar.
2: Una bona estructura a casa i una persona que la manté per ells és molt important.
1: Sí.
2: És veritat que ja les dones no tenen tanta feina. Sí que hi ha dones professores, alcaldesses, que treballen amb associacions, en cooperació.
1: Sí, sí.
2: Però no hi ha tantes feines. En canvi, els homes ho tenen més fàcil per trobar feina. O fan feina a l'exèrcit.
1: Clar.
2: La majoria van a l'exèrcit.
1: Sí.
2: O si no, fan de mercaders.
1: Sí.
2: Per allà no hi ha tanta feina. Per tant, les dones sí que tenen un paper molt important a casa.
1: Mm. Jo he sentit també que... Bueno, que estan també molt implicats a desmuntar les mines, no? A desminar.
2: Hi ha un... Sí. Jo tinc el meu tio que està... Va estudiar a Argèlia i ell, per sort, sí que va poder fer de lo que va estudiar.
1: Sí.
2: I ara també hi ha un projecte que el porten dones.
1: Sí.
2: Que treuen mines.
1: Mines. Déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, sí.
1: Sí, sí, això
2: per anar
1: és...
2: netejant el terreny.
1: Clar, és que, bueno, diu terrenys alliberats, però si està ple de mines no sé quin alliberament. Sí.
2: No s'hi pot viure, l'únic que no està sota governament marroquí. Per això n'hi diuen lliure, però...
1: Ja, sí, sí.
2: I a més són els territoris que no tenen res. Tots els territoris que estan ocupats pel Marroc són rics en pesca, en fosfats...
1: Sí.
2: Amb I, claro, tot això els saharauis no se'n beneficien.
1: No.
2: Tenen els territoris alliberats, és que només és desert, no tenen res.
1: Ja.
2: Per...
1: Vol dir que tampoc es poden fer horts ni no, ja no dic els alliberats, sinó fins i tot o sigui, allà on està a Tinduf, on està el campament, no es poden fer petits horts? No hi ha no sé, algun projecte de conrear alguna cosa pels saharauis i les sahara mateixos, per ells mateixos?
2: És que el desert, la terra on estem,
1: Sí.
2: és una terra que no té minerals, no
1: Ja.
2: com per conrear.
1: Ja.
2: Sí que hi ha projectes de cooperació que van allà i planten arbres, però clar, han de ser arbres que no necessiten aigua. Després, si fan hort, han de ser a trossos que se'ls afegeixi terra
1: Clar,
2: rica en nutrients.
1: clar, clar.
2: I que necessiten uns per cuidar que no
1: I aigua.
2: que ja no poden mantindre i tampoc com per abastir a 170.000
1: Sí,
2: persones.
1: no, no, jo dic com
2: Vol dir
1: ajuda,
2: com
1: sí.
2: és molt complicat
1: Sí, ja, jo,
2: poder
1: os...
2: plantar cosetes allà.
1: clar, jo ho dic com ajuda, ja entenc que la major part de l'ajuda ve de fora, però, clar, dic que a lo millor sí que s'ha desenvolupat algun projecte no? De
2: Sí, n'hi ha algun de
1: subsistència.
2: mostra, però no per abastir a tanta gent.
1: Ja.
2: De mostra de dir, sí, existeix això, però tot el necessari per portar-ho a terme no ho teniu.
1: No ho tenim. Sí. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Bé, tornem a fer una paradeta de música, eh? Tornem a sentir el charango. Sí, mira, el segon tema que vas triar és Somriurem, eh? Que això és el que dius, no? Que fan la teva família quan, no? Quan diuen, tranquil·la, ja vindràs quan puguis, no?
2: Sí, és que els problemes s'ha de fer això.
1: S'ha de fer això, sí. Mira les coses en
2: S'han de
1: positiu.
2: mirar les... Exacte,
1: Sí.
2: un
1: Ara
2: poquet.
1: quan tornem, m'agradaria que expliquessis una mica això. Si et vas sentir aquí acollida, ben acollida, i si ara en aquest moment estàs amb algun grup o d'això, de saharauis o aviam que et pots explicar.
2: Perfecte. Fins ara, doncs.

0: Bé, Noé, seguim. Sí, això que et deia. Tu com ho vas viure, no? Aquest acolliment? Vas sentir-te còmode? Vas haver de... No sé, no, amagaves el teu origen o no feia falta?
1: Bueno, quan ets molt, molt petit, però hi ha moltes que no li dones la importància que té de vens a jugar, veus la vida des d'una altra perspectiva molt més innocent. Ara, a mesura que et vas fent gran, sí que veus que ets diferent, que la gent no t'entén o no te saps explicar de la mateixa, de la manera adequada.
0: Sí.
1: O que simplement que a l'adolescència ningú s'entén a un mateix. Tenim tantes sí. emocions...
0: Comencem per aquí, sí.
1: Que no ens entenem. Però així, amb la gent, jo mai m'he sentit que no m'hagin tractat bé, de no poder fer un grup, de que no m'hagin escoltat. Però sí que eren conflictes amb un mateix, de dir qui sóc. Això ho amago perquè potser sóc la rara o ho explico... I si no m'accepten? Et fas moltes preguntes que a vegades sí. no tens resposta sí. i que vas fent prova i error i vas aprenent i al final te'n dones compte de que mira que qui t'estima i et valora és igual d'on siguis i quina ideologia o la cultura diferent que tinguis, sinó que si et saps explicar i la gent t'accepta i... Sí. Que ser diferent no és dolent.
0: No, al revés.
1: Això. Però quan ets adolescent sí que et penses que ser diferent és... Ai,
0: sí.
1: seré diferent als altres, però te'n dones compte que ser diferent és... ho pot enriquir
0: sí, és molt ric.
1: A l'altra gent.
0: Sí, sí, sí. Amb això em referia, no? A l'haver d'explicar a l'origen i... potser no una vegada, sinó moltes, no? D'on venies, de com és el teu poble, de què és el que està patint, saps? Tota aquesta història, de vegades, de nen, costa moltíssim, jo crec que ni es pot. Però ja d'adolescent i ja de més gran, haver d'explicar això, doncs, comporta això.
1: El meu institut, com sabien que jo era saharaui, cada any me feien fer una xerrada.
0: Aquí. No ho sabia, eh?
1: Com però... dir, no et vols explicar, no, tranquil·la, que nosaltres et treurem davant de tots perquè ho expliquis.
0: Sí. Que a mi em sembla molt bé, eh? O sigui, no...
1: Sí, i fer tallers, sí, culturals, de la vestimenta, perquè és que tot és diferent, que són dos mons totalment oposats.
0: Sí.
1: La vestimenta és diferent, la cultura és diferent.
0: Sí, sí.
1: Són dos mons.
0: Sí.
1: I clar, dius... clar, els d'aquí no saben entendre el món d'allà i els d'allà tampoc el món d'aquí.
0: Clar.
1: Clar, és a dir, jo no només dono explicacions d'aquí, sinó que ja també els he d'explicar com és la vida aquí.
0: Evidentment.
1: Com això... és el meu dia a dia.
0: Sí. Sí, també t'ho volia dir, també. Quan arribes allà també has d'explicar com és la vida aquí, no?
1: Sí, sí.
0: Que no és la que surt per la tele, precisament.
1: Exacte.
0: Sí, sí. Que aquestes diferències les hem de veure no com una cosa rara, no? Sinó al revés, o sigui, per conèixer-les i entendre-les, no? No, o sigui, no una cosa exòtica. Ah, mira, no, o sigui, que amb raonaments, no? Està així per un tema històric, un tema econòmic, un tema d'interessos i jo sóc d'aquest país, o sigui, està molt bé, si et feien parlar, està perfecte. Sí, aprofitant aquesta diferència. Sí. Bé, això, i ara com és el teu present? Estàs amb alguna organització que també feu això, xerrades i doneu a conèixer el conflicte?
1: Aquí a Espanya hi ha molts saharauis, tant que han vingut per estudiar com en el mateix programa que jo.
0: Sí, i s'han quedat.
1: Clar, i s'han quedat, perquè, claro, si vols tindre futur i poder ajudar des d'allà, si no pots sortir, no pots viatjar, no pots alçar la veu, no hi ha mitjans de comunicació, doncs des de fora podem comunicar.

0: diferent.
1: Sí. I tu et reuneixes amb gent? Fas xerrades? Fas col·labores?
0: Sí, i tant. Aquí hi ha una associació que és Joventut Activa Saharaui, que està constituïda per saharauis a nivell nacional,
1: sí,
0: i que fan xerrades, organitzen tallers, organitzen trobades, donen visibilitat.
1: Clar.
0: Sí. I amb Impulsem, un altre moviment també per donar visibilitat a la causa saharaui.
1: Clar, és que precisament és una causa que aquí a Espanya hauria d'estar sempre latente, no? I no. O sigui que per interessos...
0: No ens interessa.
1: No interessa. Mira.
0: Dient que el Sàhara encara és, té el poder administratiu sobre el Sàhara. És a dir, Espanya té el poder administratiu sobre el Sàhara. Sí. Per tant, sí que té molt que dir, sí que té molt que fer.
1: Sí.
0: Sí que té moltes explicacions a donar.
1: Sí, sí, sí. I el poble també té dret a un referèndum. Això està clar.
0: Això fa 50.
1: 50 anys fa demà, sí.
0: 50 anys demà pel referèndum.
1: Sí, sí.
0: A veure.
1: Sí, sí, sí. Són interessos econòmics, està el Marroc pel mig i bé, això, bueno, és complicat. Què desitjaries tu que passés, ja que enllacem aquest tema?
0: La llibertat. Que el Sàhara sigui lliure, que les generacions que han lluitat fins ara puguin tornar a veure la seva terra, que les generacions futures visquin a la seva terra i la coneguin per primera vegada. Una d'aquestes generacions també soc jo, que jo sempre he viscut en un campament de refugiats, somiant en que algun dia estaré al meu país, poder treballar al meu país i poder viure al costat de la meva família i no a milers de quilòmetres per necessitat.
1: Exacte, per obligació, exacte.
0: I per obligació.
1: Sí. Que si has de marxar, doncs marxis perquè vulguis i no quedi la teva documentació apàtrida, no?
0: Apàtrida.
1: Exacte.
0: Que puguem ser saharauis, que exacte. El passaport pugui ser saharaui.
1: Sí, sí, sí.
0: I sobretot per les generacions futures que puguin créixer, que puguin estudiar i que el que estudien ho puguin portar a terme, puguin tindre una vida.
1: Pues sí, exacte. Allà on has nascut i d'on ets i on tens la família i on tens tot. I en llibertat, no?
0: En llibertat.
1: I en llibertat, sí, sí, sí. Doncs sí, jo estic d'acord amb tu que això, que s'hauria d'aclarir, no?, una mica... aclarir, no, explicar, com tantes coses que no s'expliquen, no, a l'educació, no? Això que s'hauria d'aclarir, no, que és un dels bueno, jo vaig mirar l'altre dia, em sembla que hi ha com 17 territoris encara al món que estan per descolonitzar. No? I precisament aquest demà, el Sàhara demà fa els 50 anys, no?, que es va proclamar la República Àrab Saharaui Democràtica.
0: Democràtica.
1: Sí. I això, Espanya va abandonar, perquè diuen que es va retirar, no? Va abandonar el Sàhara, el va deixar en mans del Marroc amb la Matxa Verda i bé, va signar els acords aquests de Madrid, que em sembla que tu ja has parlat, i va abandonar el territori sense la possibilitat, no, de que
0: abandonar mitges, que encara té beneficis.
1: Ah, no, exacte, abandonar, no. Ja. Sí, abandonar el poble, però exacte. Sí. Explica, poble. Vols explicar els beneficis?
0: Que abans ho he comentat, que el Sàhara és molt ric en fosfats.
1: Sí, això.
0: És molt ric en pesca.
1: Sí.
0: És un país molt ric en recursos naturals, sí, que s'estan explotant.
1: Per Espanya, sí.
0: Per el Marroc i Espanya se'n porta benefici. Per això no interessa que hi hagi un referèndum, no interessa que el Sàhara sigui lliure... Mentre uns es beneficien, els altres han de patir les conseqüències. En aquest cas ha sigut el poble saharaui.
1: Doncs sí. Sí, tal qual. Tal qual. Això és la pena de que no s'expliqui, que expliquen els mitjans de comunicació, expliquen altres temes fins a fer-se passats, i en canvi això, que està així, que per exemple això, demà són els 50 anys, es podria omplir els telediaris i tot d'informació sobre aquest tema, i en canvi ens foten al cap com un timbal d'altres que no tenen ni la meitat d'interès i la meitat d'això. Molt bé, moltes gràcies, Noé. Mira,
0: amb
1: jo sí, m'hauràs de deixar perquè volia recordar que avui aquí a Caldes, al ple de l'Ajuntament, es discutirà l'adhesió de l'Ajuntament d'aquí de Caldes a la declaració de la coordinadora d'Ajuntaments Solidaris amb el poble saharaui. De reconeixement del compromís envers aquest poble, no? A motiu d'aquest 50 aniversari que hem dit, de la proclamació de la República Àrab Saharaui Democràtica. El ple que començarà a les 7, és obert, clar, perdó, com tots els plens, i es debatrà això, l'adhesió a aquesta, bueno, amb aquest grup d'altres ajuntaments que estan això, amb el suport al poble saharaui. Ja vull convidar des d'aquí a totes les persones que sentin el programa com a recordatori que podem anar al ple. Jo hi seré allà. Molt bé, doncs que aquest somni de futur es pugui complir, vale? Sí, que el món conegui aquest i tots aquests pobles que encara estan amb una colonització d'aprofitament econòmic, i això, que les persones puguin tenir tot el que es mereixen. Jo et desitjo molta sort, Noé. D'acord?
0: Gràcies, sí. Igualment.
1: Et penses quedar, no?, aquí, mentre, o penses que finalment podràs tornar a fer, no sé, la tasca que has estudiat allà. Com ho veus?
0: Els campaments, la tasca només la puc fer des d'aquí. Si hi ha llibertat, jo me n'aniria al meu país. Si tinc dret de moviment, dret d'expressió, jo me n'aniria al meu país lliure.
1: Molt bé.
0: Qui no vol viure al seu país amb
1: exacte,
0: la seva família?
1: Exacte. Sí, doncs et desitjo que això sigui doncs el més aviat possible. Molt bé.
0: Gràcies.
1: Moltes gràcies. D'avui també vull fer com cada programa, m'acomiado desitjant que també el tema palestí no s'oblidi i que tinguem també sort, perquè el que passa a Palestina és molt determinant pel que pot passar a l'ésser humà d'aquí en endavant. Moltes gràcies una altra vegada, Noé. D'acord? Si més endavant tornem sobre aquest tema, et tornaré a convidar, i si estàs disposada, doncs aquí ens tindràs. Molta sort.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu. Bé, ara sentirem l'última... Bueno, mira, aquesta vegada sentirem Auques Grasses, la gent que estimo, i a totes que sentiu el programa, doncs fins dijous vinent. Salut. Salut.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. La ràdio que parla de tu.
1: Els dimecres a les 7 de la tarda, els Fogots seran els protagonistes. Un programa que pretén informar i donar visibilitat a les dones de més de 50 anys d'una forma amena. Cada setmana, Charo Sebastián dedicarà una hora a abordar tots aquells temes que tenen a veure amb les dones que ja han superat la cinquantena, parlant amb professionals de diversos àmbits que expliquen la seva experiència en aquest moment vital. Si tens Fogots, els dimecres a les 9 de la tarda t'esperem a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: El 30 d'abril de 1945, les tropes soviètiques van alliberar el camp de concentració de Ravensbrück. Ara, 80 anys després, la 6 de Ravensbrück explica les vides de les 6 dones lleidatanes que el van sobreviure, amb testimonis, documents inèdits i la voluntat que la seva lluita no quedi endebades. Cada dimecres a 8:45 del vespre, un espai per recordar i per conèixer la història, les 6 de Ravensbrück. Un programa inspirat en el llibre del mateix nom de la historiadora Míriam Roma.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
2: La plaça Neus Català té un nou mural. L'Espai de Memòria de Caldes ha incorporat una nova obra de l'artista Rock Black Block dins del projecte Murs de Bitàcula. El mural s'inspira en una fotografia d'Antoni Campanyà que retrata un grup de voluntaris de Caldes abans de marxar al front d'Aragó l'estiu de 1936. Una pintura que se suma als elements de la memòria democràtica del municipi, en què també hi ha el monòlit de record dels calderins deportats als camps de concentració. És el segon mural que l'artista Rock Black Block té a Caldes. El primer el va pintar fa uns anys al mur de Can Rius en homenatge a l'Escaldarium. El Vallès Oriental és la comarca que lidera el rànquing d'atractius turístics del 2025. Segons l'informe elaborat per l'App Turisme de la Diputació de Barcelona, l'any passat a Caldes va rebre uns 40.000 visitants. Els banys públics de Caldes reben gairebé 30.000 i el Museu Termàlia més de 10.500. Segons aquest estudi, el global de turistes que el 2025 van visitar Caldes es va veure disminuït un 3% respecte a l'any anterior. En concret, es van registrar un 5,7% menys de visitants als banys públics, mentre que en el cas del Museu Termàlia van augmentar un 3,7%. Aquests són els dos elements d'atractiu turístic del municipi que s'analitzen a l'informe. Un comportament turístic que, segons el director del Termes Victòria, Joan Angli, no preveu que canviï massa aquest any. Són declaracions a Ràdio Caldes.
3: L'estiu està tinguent un comportament molt, molt similar al de l'any passat, amb una ocupació fins ara, doncs podríem dir que molt similar al 2025 i un mix de clients, diguéssim, que també seria similar al dels darrers estius.
2: Pel que fa a la comarca, el Vallès Oriental lidera el rànquing de la demarcació amb més de 7 milions de visites, unes dades similars a les del 2024. Un impuls que s'explica sobretot per l'impacte que tenen en el turisme de compres la Roca Village i en el turisme de motor el circuit de Montmeló. En global, totes les comarques de la demarcació van rebre poc més de 26 milions de visites l'any 2025. Demà a les 7 de la tarda se celebra el ple de juliol del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Entre els temes més destacats de l'ordre del dia es troben el nomenament de representant de l'organisme de la xarxa de productes de la terra, l'adhesió a la Setmana Europea de la Mobilitat del 2026 i la renovació d'un altre any del conveni de col·laboració amb el Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat. I acabem amb el temps. Ahir va començar la setmana amb una jornada de temps estable, domini del sol i ambient molt calorós, amb temperatures que van arribar fins als 35 graus. Avui dimarts el temps és tranquil, amb cel serè durant el matí i alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia, sense cap risc de pluja. Les temperatures es mouen entre els 23 graus de mínima i els 35 graus de màxima. De cara a demà, dimecres, es mantindrà la mateixa situació, amb estones de núvols baixos al matí i alguns núvols durant el migdia. migdia i la tarda, però amb clarianes i sense precipitacions. Les temperatures variaran entre els 22 graus de mínima i els 34 de màxima, amb un ambient que continuarà sent ben càlid. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Ràdio Caldes, 107.8. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.